0: ens anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
2: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital, un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys, l'últim cap de govern abans de l'ascens del partit pel canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
3: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això, però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit... Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia, un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia.

0: I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
1: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
1: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
0: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
3: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
2: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el que ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
0: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
3: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
4: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
0: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment. Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia?
5: Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
6: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
6: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
5: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
7: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
7: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
5: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
7: Aquí hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit. De nou, la convivència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli, de monopsoni, estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint. No? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro, creu o moro.
4: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
5: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
8: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
8: I, per dir-ho d'una manera, i això va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
9: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
9: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
4: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
5: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
10: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
10: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
5: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
11: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant de d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre de vista l'honestedat.
5: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
12: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
12: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
5: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, parlament i justícia. El govern és controlat pel parlament i la justícia, i el parlament també pel sistema judicial, però...
13: Qui controla el controlador?
2: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
13: Doncs hi ha d'haver algú que el controli i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
5: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
14: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
2: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
14: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
5: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
15: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
2: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
15: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
4: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
5: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
16: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
2: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
16: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
5: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
16: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
17: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
2: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
17: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
5: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruc, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 7 d'agost. Les tres paraules del dia són Plater, Mediterrània, C32. Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal, i l'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí. Mediterrània, la Copa La Mediterrània actua avui a la plaça. Dissabte tindrem ball folk amb Víctor Pedrol i els acordionistes. I el tordarenc Carles Maleis inaugura avui l'exposició Energia Bonica a Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. C32, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar que ha proposat la Generalitat. I el tercer Footmas Tournaments Futbol 7 es consolida apostant pel talent formatiu. Aquí l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal. En aquest sentit, el consistori reclama protegir els sòls agrícoles, reduir les zones prioritàries per a noves instal·lacions d'energies renovables. Davant la moció de Vox contra el Pla, l'alcaldessa Elisabet Mejías explica que una moció de rebuig contra el Plater podria debilitar la posició de l'Ajuntament.
2: Una moció de rebuig global al Plater debilitaria, per tant, aquesta posició i pot ser usada fins i tot per la Generalitat per presentar l'Ajuntament com a contrari a la transició energètica en lloc d'un actor en pro de la transició energètica i per un municipi sostenible.
1: Avui és el Dia Mundial dels Faros, és Sant Gaietà. Falten només 5 dies per l'eclipsi solar, 17 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps assolellat, d'estiu, calorós. Aquests són dies per recollir tomàquets, albergínies, pebrots. És moment ideal per sembrar el que serien bròquils, així com els porros. Avui divendres podeu anar a subministrar-vos gratuïtament d'aigua potable via Cuba al pavelló dels Països Catalans de 8 a 9 del vespre. També avui la Cuba d'aigua estarà al local social de Can Domènec de 9 del matí a 10:45. I de cara a demà dissabte trobarem aquesta Cuba de subministrament d'aigua potable de demà dissabte, com dèiem, de 9 del matí a 10:45 al local social de Masmora i de 11 del matí a 12:45 al local social de Sant Daniel.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Hola de nou, avui capítol 27 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Bé, abans d'entrar amb l'operació sortida especial de Cotxe Nou, escoltarem un petit fragment del capítol anterior que feia d'aquesta manera.
4: Concessionari, abans no me'n penedeixi, però filó una condició.
5: Digues.
4: La L de pràctiques la posarem ben petita, d'acord? Que tinc una reputació jo en el barri.
6: L de lento. L de lloro. Genaro, paga la matrícula.
3: Se sent el so del motor elèctric que arranca suaument i la filó cridant, Genaro, aparta la mà del fre, que ara mana la tecnologia. Posa música.

0: La tensió puja quan passen per la sortida de Colliure.
1: Recordes, Filo, aquell... Quants anys fa? Tots il·lusionats i el cotxe farà figa el dia del casament i es van quedar tirats allà a prop del cementiri de Colliure.
2: Ei, Genaro, aquest cotxe nou té un altre ritme. No hi pateixo gens que s'espatlli. Tranquil, maco, i gaudeix de la mecànica i del bé de Déu d'altaveus que tenim.

0: La Filó va al volant amb una postura superrígida, el Gerard al costat amb la mà al tirador de la porta i el Quico a la seva gàbia de viatge al seient de darrere.
1: Filó, frena una mica, que el rodatge del cotxe no és una broma. Sembla que vulguis arribar a Pisa abans de dinar. I posa les mans a les 10:10.
2: Genaro, que m'ha tornat a treure el carnet amb un excel·lent. Deixa'm gaudir de la direcció assistida. Això és seda, no com el trasto que teníem quan ens vam casar.
3: Descara! Pinça pel Quico! Mamma mia!
1: Ai, això de la Toscana encara no m'ho crec. Jo, fins que no vegi un xiprer i una estàtua de marbre, no m'ho creuré. Ja saps què va passar l'última vegada que vam intentar creuar la frontera.
2: De debò, Genaro, encara estem amb el trauma de Cotlliure? Han passat 25 anys.
1: 26 i mig. Aquell 5.000 va treure fum just quan vèiem el campanar de l'església de Cotlliure. Ens vam quedar allà, amb l'arròs del casament encara a la solapa i esperant la grua francesa, que no en tenia ni el bon jur, i no vam arribar ni a Perpinyà.
3: Cotlliure, caca! Cotlliure, caca! Descara, descara!
2: Escolta el lloro, que té més visió de futur que tu. Avui passarem la frontera com si fóssim un coet de la NASA. I mira, Genaro, mira aquell cartell.
0: S'apropen cap a la frontera. El cartell diu frontera i el Genaro agafant-se fort al seient.
1: Ai, ai, Filó, que el motor fa un soroll estrany. Com un clic-clic. No el sents?
2: És el teu genoll, Genaro. Puja el volum de la ràdio i canta.
3: Canta't! Che compulsione! Voli di qua! Voli di là!
0: El cotxe creua la frontera francesa sense problemes. La música puja de volum mentre el Genaro mira enrere com si el fantasma del 5.000 estigués perseguint. Ja a França, creuant cap Itàlia, el GPS comença a fallar o la Filo decideix fer una drecera per la costa. Acaben dinant en un descampat recordant que, almenys aquella vegada, o aquesta vegada, han passat per la frontera. Sí, han passat per la frontera. I

0: Ai, Genaro, amb aquest cotxe podem fer la volta al món.
1: Noia, Filó, i tens una confiança tanta com aquell any amb la loteria. Em vas fer comprar el 33-366 perquè...

0: La confiança de la Filo està pels núvols. El Genaro comença a relaxar-se, però no gaire. I el Quico es converteix en un copilot oficial de la discòrdia. Relaxada, amb una mà al volant...
1: Això sí que és vida, Genaro. Mira quin blau, mira quina llum. Ja som a prop de Niça. Qui se'n recorda ara de Cotlliure?
2: Ai, Filo, aquest GPS del cotxe no ho té clar. La ràdio diu que hi ha retencions a la A8 i aquest aparell diu que girem a la dreta. Però a la dreta hi ha un penya-segat, Filo.
0: Amb veu metàl·lica i imitant el GPS...
3: A 200 metres, giri a la dreta cap a l'aigua.
2: Ho veus? Fins i tot allò no veu que ens matarem.
1: Que no, home, que és una drecera que m'ha dit la veïna, la Paquita. Diu que per Corniche es veuen unes cases de rics que t'hi cagues.
4: En la rotonda, toma la segunda salida. Gira a la derecha ahora. Imagino que es por aquí, no lo sé. Si no, me dejas en este callejón y ya me busco la vida. En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases.
5: Has llegado a tu destino.
0: Bé, el Quico imitant la veu del GPS, però més fort.
3: A la dreta! A la dreta! Busca-la! Ego, abre!
2: Però on anem? Esquerra o dreta, Filo? Que ens hem ficat en un carrer que és més estret que el passadís de casa. Com frenis aquí, no sortim ni llevetaps.
1: Calla, Genaro, que m'estàs posant dels nervis. El Quico no para de dir bajanades. I tu sembles una sargantana amb una planxa calenta.
0: De cop, el cotxe queda encallat darrere d'un camió de repartiment de croissants. En un carreró de vistes espectaculars, però sortida impossible.
2: Molt bé, Filo. Hem passat Cotlliure, però acabat encastats en una pastisseria francesa a prop de Mònaco. Això és el destí, t'ho dic jo. El destí no vol que arribem a Itàlia.
3: Parole, parole, parole.
1: Ni destí ni hòsties, Genaro. Baixa i fes-me de parquineo. Quico, posa música de la bona, que ens cal inspiració per sortir d'aquest atolladero.
0: Doncs el Quico, amb el bec, toca la pantalla tàctil i comença a sonar Via con me de Paolo Conti, mentre el Genaro baixa del cotxe fent esclafalls amb els braços per girar. I el Paolo Conti...
6: Vive, vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi.

0: Dóna-li, Filo! Gira tot el volant! Que ens mengem el retrovisor d'un Ferrari!
1: It's wonderful! It's wonderful! Oli de la Toscana!
2: Després de suar la gota gorda per les carreteres de la Costa Brava, la família Gennaro ja és en territori italià. El paisatge canvia. Apareixen els xiprers i l'aire fa olor a l'alfàbrega i al vinagre. El Gennaro, amb el braç per fora la finestra, relaxat per primer cop.
0: Mira això, Filo! Això sí que és un quadre! I el menjador de casa de la teva mare té aquesta llum. Ho hem aconseguit. Hem passat la frontera, hem passat Nice i no ens hem matat a les corbes de Mònaco. Treu-te les ulleres de sol i guaita.
3: T'ho deia jo, Gennaro. La requalificació del carnet no era només per anar al súper. Era per això. Mira quina masia ens espera allà dalt. Sembla de pel·lícula.
1: Toscana, Toscana! Mamma mia! Que bonic! Vull pasta! Vull pasta! Ei! Cosa estoy haciendo, rasazga!

0: El Quico, emocionat, picana molt bé que la gàbia.
1: Escolta, el lloro, que ja parla italià i tot. Filo, te'n recordes aquell dia a Cotlliure? El sol que feia i nosaltres allà tirats amb el vel del vestit ple de pols de la carretera?
2: Me'n recordo, Genaro, però saps? Si haguéssim arribat aquell dia, potser no estaríem avui aquí amb aquest cotxe tan xulo i aquest lloro tan pesat. Tot arriba quan ha d'arribar.
0: Arriben davant d'una masia de pedra, aparquen el cotxe amb una maniobra perfecta de la Filo, el Genaro baixa i obre una ampolla de xiantí que portava preparada, omplint dues copes i posant un trosset de galeta al Quico.
1: Per nosaltres, Filo, pel nostre casament, que ha trigat 26 anys a creuar la frontera, però que per fi ha arribat a la Toscana.
0: I el Quico, aixecant una poteta com si brindés...
3: La siete me cantaré.
2: Mira el Quico que diu, que el deixem cantar. Pel Quico, que és l'únic que no s'ha queixat de les hores de cotxe.
3: Un italiano vero y Genaro es un panoli. Visca la Toscana!
0: La família Genaro, abraçada davant del paisatge toscà, amb el cotxe nou brillant sota el sol del capvespre, de fons, la ràdio del cotxe, que ha quedat oberta, comença a sonar... Un tango italiano.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 7 d'agost. Les tres paraules del dia són Plater, Mediterrània, C32. Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal, i l'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí. Mediterrània, la Copa La Mediterrània actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb Víctor Pedrol i els acordionistes. I el tordarenc Carles Maleis inaugura avui l'exposició Energia Bonica a Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. C32, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar que ha proposat la Generalitat. I el tercer Footmas Tournaments Futbol 7 es consolida apostant pel talent formatiu. Aquí l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal. En aquest sentit, el consistori reclama protegir els sòls agrícoles, reduir les zones prioritàries per a noves instal·lacions d'energies renovables. Davant la moció de Vox contra el Pla, l'alcaldessa Elisabet Mejías explica que una moció de rebuig contra el Plater podria debilitar la posició de l'Ajuntament.
2: Una moció de rebuig global al Plater debilitaria, per tant, aquesta posició i pot ser usada fins i tot per la Generalitat per presentar l'Ajuntament com a contrari a la transició energètica en lloc d'un actor en pro de la transició energètica i per un municipi sostenible.
1: Avui és el Dia Mundial dels Faros, és Sant Gaietà. Falten només 5 dies per l'eclipsi solar, 17 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps assolellat, d'estiu, calorós. Aquests són dies per recollir tomàquets, albergínies, pebrots. És moment ideal per sembrar el que serien bròquils, així com els porros. Avui divendres podeu anar a subministrar-vos gratuïtament d'aigua potable via Cuba al pavelló dels Països Catalans de 8 a 9 del vespre. També avui la cuba d'aigua estarà al local social de Can Domènec de 9 del matí a 10:45. I de cara a demà dissabte trobarem aquesta cuba de subministrament d'aigua potable de demà dissabte, com dèiem, de 9 del matí a 10:45 al local social de Masmora i de 11 del matí a 12:45 al local social de Sant Daniel.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Les 9 del vespre i 3 minuts. Ja hi som aquí un divendres més. Som aquí. Som a través del Bones Vibres. I tu què, ja dus bones vibres? Ja tens la vibració alta, neta, molt neta? Digue'm que sí i em posaràs contenta, encara que sigui veritat, digue'm que sí.

Amb aquest ritme tan meravellós, amb la nova sintonia, la tercera sintonia en 5 anys del Bones Vibres, escollint doncs una versió DJ del AMCA. Doncs mira, aquesta és la nostra tercera sintonia en 5 anys i la vam canviar quasi a principis d'estiu. Estiu, calor, calor, pluja, pluges d'estiu, tempestes d'estiu. Són protagonistes des d'ahir al vespre. Les tempestes d'estiu, molta protecció, sobretot, sempre ho dic, a la carretera. En aquests moments plou, plou a la comarca de la Selva, plou a Blanes, plou a la comarca del Maresme. Està plouent aquí, on estic fent ràdio en aquests moments, on s'ha estat transmetint el Bones Vibres. Plou a Tordera. Hi ha més poblacions on la pluja és protagonista en aquests moments. Benvinguda a l'aigua, gaudiu de la pluja, de l'aigua i de les bones vibres, de la neteja de l'aigua. Aigua, font de vida. Benvingut, benvinguda, si no t'ho havia dit, perquè hem entrat directament a donar-te les salutacions amb bones vibracions. Avui és dia 7 d'agost del 2026. Vuitè mes de l'any, setè dia ja del mes d'agost.

A l'ambient es noten coses noves, eh? Com aquest refresc, sí, jo dic refresc que tenim de l'ambient per aquesta pluja que ens ha arribat molt bé. Jo diria que molt, molt bé. La pluja ens fa bé, ens fa bé, i jo li diria a la pluja, em fas tant de bé? Des d'ara mateix i fins al punt de les 11 de la nit, el Bones Vibres protagonista i una servidora al teu costat. El meu nom és Maritrini Hernández. Amb tu i per tu, sempre, sempre. Com sempre dic, lo bo torna, torna. Ells han tornat, amistades peligroses. Estan en concert, estan de gira. Són fantàstics.

Ai, ai, ai, quina calor. M'agrada, m'agrada molt el teu infern. I podria continuar, eh? Podria dir, oh, quina calor fa... Més llenya al foc que és abraçador. Ho tinc claríssim, si tornés a néixer repetiria. Sí. Si tornés a néixer et donaria més, més caloreta. La lletra de la cançó ja és de calor, eh? Ja sabes com soy. Ya sabes que me entra la primera. Suena

0: Aquelles lletres que entren i no s'obliden, les diguem a l'idioma que les diguem. No tocar, perill de mort, o no tocar. Les tíbies i la calavera. Fan dubtar, em fan anar més enllà, veure't córrer, veure't demanar-me més i més. Na, na, na, na, na. Vinga, va, pregunta de cultura musical. Quants anys té aquesta cançó d'història? O dic la pregunta amb una... Vaig a figurar bé, vaig a formar bé l'oració. Quants anys d'història té aquesta cançó? Tin, tin, tin, tin. Uns quants, eh? Et dono una pista. Més de 5, més de 10. Sembla actual, eh? Lletres que semblen actuals, actuals. Si el que es viu avui en dia és el que es va viure ahir, doncs vinga, aquesta cançó té d'anys més de 5, més de 10, més de 15, més de 20, més de 25 anys, més de 30. 33 anys d'història d'aquest tema musical. Fantàstic, com sempre, me haces tanto bien.
1: Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy.
0: Ay, ay.
1: Ya

Quemas con tu pinza de tus dedos, tus manos en mi piel. Me dedicas tu lengua que eres de fuego. Ay, son aquellas canciones que faríem karaoke. Amistades peligrosas, el duet de sempre, el duet original. Alberto Comesaña i Cristina del Valle. Un duet que ens van conèixer en un grupet d'amics. I per una juguesca van decidir, doncs, provar el que són les relacions íntimes. I de la relació íntima va sortir la relació personal d'amor. I d'aquí el duet musical. Amistades Peligroses, gran duet espanyol format a finalíssims de la dècada dels 80, justament a l'any 1989. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo está huella en mi piel. Sempre s'han caracteritzat per ser directes, per ser poca vergonyes, per dir les coses clares, per criticar. És una música que, si l'escoltes bé, a part de cançons molt potents, molt calentes, són de molt també de crítica social, eh? Al cap dels anys van discutir com a parella i també van discutir com artistes. Es van separar, van dir que mai més tornarien a cantar junts i jo deia, ja. Sempre quan algun grup es separa s'ha de dir ja. Si estan vius, tot es pot recuperar. I res, fa molt poquet van dir que tornaven novament a ser duet musical, i actualment estan actuant. Fa unes hores van actuar a la Plaça Major de Madrid. D'un i do, quin públic i quin espectacle han donat Alberto Comesaña i Cristina del Valle. I a més ho estan fent molt bé perquè estan tornant amb molta alegria i de fet estan publicant els seus concerts a les xarxes socials. Molts són els concerts que estan oferint de forma gratuïta per les festes majors de les localitats i festes que podem celebrar al costat d'aquest duet. I com diuen ells, estic per tu. Vinga, val la pena, eh? Posem una altra cançó. Estan de gira. El dia 22 d'agost estaran al Almudévar, el 2 de setembre a Menorca, el 4 de setembre a Monòver, el 19 de setembre a Madrid, novament a Madrid, el 3 d'octubre a Gran Canària, el 14 d'octubre a Saragossa i el 30 d'octubre a Barcelona. L'UBO sempre torna. Quasi 40 anys al món de la música, van tallar i han tornat. L'UBO torna sempre. Estic per tu.

Ai, que maco, que maco. Llençar el paraigües, no pots, no pots evitar-ho, eh? Llençar el paraigües, despullar-te i després dir-me que t'agrado. Doncs tot això ho diu aquesta banda, una banda que ens arriba de Girona, de la comarca de la Selva i de la població de Lloret de Mar. En el Bones Vibres posem molta, molta, molta música, de la millor, de la millor. I sobretot, molta música de casa nostra, molta música catalana. La música, la bona música del record d'actualitat futurista. Aquí entra tot. De fet, la música del passat és la música que sona avui en dia. Aquesta banda mítica, mítica, mítica, recordo, doncs, tan servidora com els meus companys locutors, quan posàvem molta, molta música del rock pop català, el gran boom de finals dels 80, gaudíem amb totes les formacions que ens anaven arribant i 972 va ser una formació que va agradar des del primer moment. Érem jovenets, érem molt jovenets, eh? Et parlo de la dècada dels 90, finals dels 80-90. I quan ens va arribar el primer àlbum, posava 972, encara recordo aquell àlbum negre amb els números, 972. I anàvem dient entre nosaltres què significaran 972. Clar, 972 és el prefix de la província de Girona. Després anàvem descobrint mica a mica que els teníem aquí a prop, els teníem a Lloret de Mar. 972 va revolucionar també el pop rock català, va formar part d'aquella onada, d'aquell boom de la nostra música. Eren un trio que ens arribava des de la comarca de la Selva, Lloret de Mar, format per tres persones, Vicenç Ruinho, Vicenç Franc, que malauradament li vam tenir que dir adeu l'any 2021, fa 5 anyets que no està entre nosaltres, i Paco Córdoba. Sempre recordant-los, Francesc Ruinho, Vicenç Franc i Paco Córdoba. Tots tres amb el nom de 972.

No puc evitar. Posa aquelles cançons que d'alguna manera ens mouen algo a dins. I clar, després d'aquesta cançó del record, dic, i ara què poso? De fet, hem començat amb dues cançons del record del duet Amistades Peligroses que tornen a màxima actualitat cantant cançons de fa 35 anys. I ara hem anat a casa nostra amb aquest tema No puc evitar dels 972. Per cert, aquesta cançó sortia en el seu àlbum El Tec i la Teca, rock en català. I continuem amb el rock en català amb un estil una mica diferent, també amb una cançó del passat i amb una banda fabulosa que ja no hi és, tant de bo tornessin. Són els Un Papa. Ai, quines cançons, quins records, quines vibres. Amb tu i per tu, bones vibres des de Ràdio Tordera. Com diu la cançó, Raons de pes.

0: Estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials. No matter what, no matter what.

Increïble, com sempre, la Lady Gaga, eh? Sempre sorprèn, és que de fet és única, és única, és única, és única. Cançó que ha sortit com aquí qui diu, fa uns minuts del forn. L'actualitat 2026 també protagonista al Bones Vibres. Com diria en síntesi aquesta cançó, que no pari el ritme. Runway, el que vindria a dir camina, camina, continua endavant. No importa el què, no importa el què, has de continuar endavant. Com diu Lady Gaga dins aquesta cançó, et diu camina, camina. Em sento fabulosa, em sento lliure, em sento excepcionalment jo. Lady Gaga ha tornat a sorprendre. Fa no res que acaba de sortir aquesta cançó a les llistes d'actualitat. En aquesta ocasió acompanyada d'una altra fèmina, Doechi, amb un nou àlbum. L'àlbum té el títol de l'àlbum, eh? El títol de l'àlbum es diu El diable es vesteix de Prada.

Lady Gaga, que ho ha superat tot. Lady Gaga és un exemple de superació, de poder fer tot el que vulguem, que no importa el que digui la gent. Ella és única, ella va i cada dia es transforma. Avui és una cosa i demà continua sent ella d'una manera diferent. Reivindica, reivindica. Aquesta cançó és una reivindicació i alhora una celebració de l'autoexpressió. Una celebració del poder de transformar allò quotidià en una cosa extraordinària. Ai, com m'agrada allò de transformar, eh? Com m'agrada. Sempre et parlo de la transformació i la transformació no pot venir a través de la música en aquesta ocasió o d'una bonica paraula.

Em declaro a partir d'ara mateix fan, una fan més d'aquest actor musicalment parlant, d'Alex Warren. M'encanta la música que sona aquest estiu 2026, protagonista en aquests moments a la ràdio. Llàstima que tingui la veu una mica agafada i no m'entendria gaire l'anglès, si no puc seria aquí a cantar amb ell, eh? Riuríem tots una mica, que d'això es tracta, de riure de nosaltres mateixos. No sé si t'ha passat alguna vegada que has rigut de tu mateix o de tu mateixa, i te puc ben assegurar, quan comences a riure de tu mateix o de tu mateixa, encara que sigui una tonteria, vol dir que ja estàs sanat, que ja està quasi bé tot fet. Abans t'he presentat una de les darreres cançons de Lady Gaga, una dona que per mi ho significa molt, molt, significa tot en qüestió d'ànims, d'esforç, de transformació. De fet, la cançó que cantava era La Transformació. La transformació es pot fer a través del pensament, de la música, de les paraules, del dret, de la justícia. Ai. El raig violet, el de la transformació. Anem a cridar tots aquest raig violeta, perquè el 2026 s'està vinguent molts de canvis i vindran molts aquest 2026. Ja ho anava pronosticant el 2025, eh? Dic, prepareu-vos. De fet, els programes estan gravats. Tot allò dolent, totes aquelles marranades de la vida, sí, anem a dir-ho bé, marranades. L'aigua clara, xocolata espès. Doncs es poden transformar en llum, en colors, en vida positiva, en esperança, en molta fe. I d'això parla aquesta cançó, d'això precisament. Sí, anteriorment Lady Gaga amb el tema Run Wild deia que la vida és per transformar-la, per sentir-nos nosaltres sense tenir en compte el que diguin els altres, de sentir-nos lliures. Aquesta cançó va de superacions, d'unes superacions bestials. Alex Warren, de fet, ho ha explicat públicament, ha patit durant un molt de temps depressió i ansietat. Ell sap el que són els símptomes de la depressió i l'ansietat. No només és un mal que pot afectar la ment, sinó és un mal que pot afectar el cos i pot afectar la vida i pot afectar moltes coses d'una persona. I ell diu, ho supero, i ara que està a punt de superar-ho, ho ha volgut celebrar. El tema musical s'anomena Fever Dream, ha sortit fa molt poquet, actualitat, és la febre del somni, somiar bonic, tenir ganes de somiar. Dins aquella bogeria mental que a vegades es pot tenir en moments d'impotència. Un somni febril, intens, de vida, que fa que la temperatura corporal pugi moltíssim. I aquesta cançó, doncs, és un símbol a poder superar i a utilitzar-la també com a metàfora per a qualsevol situació caòtica, surrealista o de desorientació. Perquè, de fet, la vida a vegades sembla irreal, eh? Doncs mira, Alex Warren, m'he fet fan teva. Cal somiar moltíssim, encara que es tingui febre. Més cançons, més música, ens anem ara cap a un altre gran cantant. Anem camí de les 10 del vespre. Són 3:15 i et deixo amb uns minuts, només. Et deixo amb Taylor Swift.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: La Rosalia.

0: Aquí està el nostre ritual, eh? Vull veure bitllets de 100, vull ser milionària, fem aquest ritual que a més que ens arribi tot aquest benefici en poc temps, ja que estem a la lluna minvant. Ahir va ser el quart de lluna minvant. El dia 12 és lluna nova i a més serà un fenomen total visible. Per què? Encara més visible. És lluna nova perquè no hi ha lluna, però serà visible. Per què? Perquè hi ha l'eclipse.
1: Calo con altura.
0: L'eclipsi solar, Fixa-t'hi. Durant el dia tindrem l'eclipsi solar, el dia 12 d'agost del 2026, un fenomen únic des de fa molts, molts anys, i a la nit no hi haurà lluna. Per què? Perquè és la lluna nova. Preparat, venen coses xules. De moment nosaltres hem fet el nostre ritual amb la cançó de aquesta gran artista. I on anem a fer-ho encara més bé? Si hem escoltat Milionària, per què no dir anem a les alçades, anem a somiar molt alt, con altura, Rosalía.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: dura.
1: Cinc minuts i les 10 del vespre. Abans us he parlat de l'eclipsi, l'eclipsi. L'eclipsi solar. Doncs estava cercant una cançó que parli d'eclipses. N'hi ha moltes cançons famoses, però hi ha una que parla dels fenòmens del Sol, de l'univers i, precisament, també d'un eclipse de Sol. La cançó ja té uns anys, Black Hole Sun. La banda South Garden i amb aquesta companyia i parlant d'eclipses del Sol i fenòmens de l'univers, ens anem directament a les 10 del vespre. Tornem després dels informatius.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Amb tu, Maritrini Hernández i... Bones vibres!

Doncs ja hi som aquí, novament, a través de la ràdio, a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Tan, tan, tan, bones vibres. A veure, com t'ho dic? Bones vibres, bones vibres, bones vibres. Oh, yeah. Benvingut, benvinguda a la segona hora d'aquest programa, Ràdio Fórmula. Sí, sí, de Ràdio Fórmula. Que és protagonista de, des de fa ja quasi 5 anys, en viu i en directe, fem ràdio en directe, eh? Fins i tot dies festius. Tot i que la ràdio reprodueix aquest programa, des de la ràdio es reprodueix aquest programa cada dilluns a la tarda, i tu pots tenir qualsevol programa del Bones Vibres dels 5 anys a través de la nostra pàgina web i altres aplicacions o des de la web de música. Sí, sí, ja tenim un caché, ja tenim un caché. Doncs res, són les 10 i 5 minuts, m'arric de mi mateixa, perquè deia, em penso que estic fent bola, algo que no sé que estic fent bola, eh? El més important de tot és que ens hem retrobat novament a la segona hora, la segona hora del Bones Vibres, amb tu i per tu, cada divendres de 9 a 11 de la nit. Mira, és estiu, jo ja no sé què fer avui.

Avui com cada dia, de la teva vida, has de sortir. Hem de sortir a cremar la pista de la vida. Sempre amb bon rotllo, amb molt bon rotllo, amb bona gent, no cal res més. Bé, sí, uns quants bitllets de 100 així de regalillo no anirien pas malament, eh? Les coses clares. Clares, clares, clares, i a viatjar moltíssim, si pots fer-ho.

Torna a estar d'actualitat aquesta australiana meravellosa, amb una miqueta, ja podem dir que és una mica catalana, perquè va sortir amb un model català, allà en les terres damunt de la Costa Brava. La Kylie Minogue ha estat molt de temps a la Costa Brava, ha estat molt de temps aquí a Catalunya, i estima molt Catalunya. Des d'Austràlia, des que era molt joveneta, i una cançó que continua cantant avui en dia, Kylie Minogue. I torna a estar d'actualitat perquè ha col·laborat amb la reina de les reines, amb Madonna. Poso en Locomotion, una cançó que va versionar ja fa unes dècades. Sí, és una versió, en Locomotion és una versió. Doncs la va reversionar molt, molt joveneta. No sé si aquesta cançó té 30, tirant cap a 40 anys. I fa no res, s'ha presentat novament al panorama de la música amb Madonna. Dues grans reines. Kylie Minogue, bones vibres, bona nit, bon cap de setmana. Anem a revolucionar-ho tot.

Quasi 40 anys d'història d'aquesta versió d'aquesta cançó. I sona com si fos actual, com del primer dia. Són cançons que no tenen data de caducitat. Kylie Minogue, la va cantar per primera vegada en l'any 1987, anomenada Locomotion. I una miqueta després va tenir que fer una versió i canviar el títol de la cançó per temes de drets. I la coneixen totes i tots com el tema de Locomotion, que es va publicar l'any 1988. Quasi 40 anys, 38 anys d'història de Locomotion, Kylie Minogue.

I com t'he promès abans, continuem amb Kylie Minogue al costat de la reina de Madonna. Ella sempre d'actualitat, sempre en transformació, sempre endavant. Sempre modernes les dues i sempre, sempre, sempre llum amb llum. Madonna i Kylie Minogue van llançar fa no res, fa dies, van llançar la seva cançó juntes, aquesta. Aquesta cançó s'anomena Love Sensations, és a dir, sensacions d'amor.

Les divas, les reines, les que tenen llum pròpia, sempre s'acaben ajuntant. Sempre, sempre, sempre. Es valoren, són felices quan troben gent com elles. I en aquesta ocasió tenim l'exemple, tenim novament un altre exemple. Madonna i Kylie Minogue juntes per primera vegada. A través d'aquesta cançó meravellosa, animada, rítmica i a més amb un títol molt, molt potent. Love Sensation. És a dir, la sensació de l'amor. Aquesta cançó va ser cantada fa molt poquet, molt poquet, molt poquet, molt poquet, i s'ha penjat a les xarxes socials. Va ser presentada públicament dins una gira musical d'un festival a Amsterdam. I fa hores s'ha presentat al món mundial. Avui, divendres, dia 7 d'agost. S'ha presentat per primera vegada. Love Sensations. Ho estan petant. Avui estem tocant cançons molt, molt, molt recents, que han sortit del forn. Avui divendres, s'ha llançat a tot el món i s'ha anunciat a tot el món i a totes les xarxes socials aquesta cançó de Madonna al costat de Kylie Minogue. Una cançó que pots trobar dins el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. Dues divas, dues estrelles, dues persones empoderades, dues persones amb llum pròpia que els agrada estar al costat de persones com elles. Estava cercant a les seves xarxes socials frases positives de cadascuna d'elles. I fixa't el que he trobat, i és per reflexionar i per tenir molt en compte, i més amb aquest programa que es diu Bones Vibres. Sempre et dic el mateix, malgrat tot, sempre poso la coma, malgrat tot hem d'intentar vibrar el més alt possible i estar al costat de gent que vibri alt. Malgrat tot, que continua endavant, sigui com sigui. Doncs mira, he trobat una frase de Madonna, i diu el següent, per orella, Madonna ha dit fa molt poquet a una xarxa social molt coneguda, de fet ho pots veure a través de l'Instagram, i diu el següent Madonna, que Madonna ha passat per totes, Diu, no importa qui siguis, no importa què hagis fet, no importa d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateix. Senzillament fantàstica, i té tota la raó del món. Que res t'aturi. I me'n vaig cap a una de frases positives que ha dit i que s'ha publicat de Kylie Minogue. També a través de la xarxa Instagram podem trobar oracions, frases, comunicacions molt positives de Kylie Minogue. I Kylie Minogue també ha viscut molt a la vida, coses bones i coses no tan bones. I m'agafo i et replico el que ella diu. Diu Kylie Minogue, la vida no és perfecta, però està plena de moments perfectes. Aprèn a gaudir de les petites coses de cada dia.

La bona música, la bona vibració i sempre, sempre amb comunicació positiva a través del 107.1 de la freqüència modulada. Des de Ràdio Tordera, el Bones Vibres. Perquè confiïs, perquè confiïs. I d'alguna manera donar-te juspires, juspires d'amor, juspires de somriures, juspires de bon rotllo. Abans hem posat una cançó en solitari de Kylie Minogue, ara Kylie Minogue al costat de Madonna. I ves tu per on? Per equilibrar la balança, anem a posar una cançó en solitari de Madonna del seu darrer àlbum, Confessions 2. I d'aquest àlbum, Confessions 2, a part de la cançó que hem escoltat, el Love Sensations, anem a un tema ple d'intencions. És una declaració. La pista de ball actua com un únic refugi d'alliberació, d'evasió, de reivindicació personal. I feel sofrir, sentint la llibertat. Així tu diu, i així tu replica, la reina del pop, Madonna.

0: started like this.
1: So how's your evening so far?
2: Don't be a vodka.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Breu segon, si serà... Ui, el micròfon que m'ha pujat molt. Espera't un moment que em poso els cascos. No m'ha sortit bé el tema. Veus, jo que volia quadrar en qüestió de 3 segons, ara sí m'escolto. Breu segons... 11:15 de la nit. Ja hi som. Ja ens hem plantat a 11:15 de la nit. No sé tu, però jo ara em vaig a cercar elefants. M'acompanyes? A tope amb la vida. El títol de l'àlbum i elefants, el títol de la cançó. I oques grasses... el nom d'aquesta formació musical.

Ai, ai, ai, segurament t'estimo, segurament m'estimes, i cap dels dos ho sap un de l'altre. Són aquí missatges directíssims, aquelles directes directíssimes que projectem a través de la ràdio gràcies a aquesta cançó directa directíssima. Com més l'escolto, més m'agrada. Vinga, va. És una cançó per cantar junts i per pensar en aquella persona. I segurament l'estimes, però cap dels dos ho sap. I segurament et penso, i segurament t'enyoro, i segurament t'estimo.

Fes-me un petit senyal. El que sigui, un petit senyal, jo l'agafo, patapum, i jo et faré un altre. Aquestes comunicacions, aquests senyals, són xules, eh? Són xules, són molt xules. És el joc de la vida? És tan fàcil. Avui en dia no cal fer una fumera per després doncs, fer senyals de fum a través d'unes mantes, eh? Es pot fer de moltes maneres. Un hey, un WhatsApp, un cort amb unes xarxes socials, ensenyar la puteta. Quantes històries d'amor s'han perdut, eh? Quantes històries d'amor i també d'amistat.

Una cançó plena de joia, plena d'amor, plena de sentiments, plena de somriures. Són focs artificials. Ai, aquelles tonteries que a vegades hem fet a la vida. A mi m'encanten les tonteries, tu. Quan veus una persona i fas tonteries, ah, hi ha bon rotllo, hi ha bona química. Sigui amistat, sigui amor, sigui romanticisme, sigui el que sigui. Has fet alguna tonteria amb alguna persona i dius, i per què? I per què això? O penses en algú i fas un somriure i penses en algun moment de rialles, d'alegria, de moscatell, no sé, una taula, una taula. Una taula, una tarda, una conversa, dos petons. Un gest d'emprenedoria, és el que cal. Hem de deixar enrere el temps mort i, com diu aquesta banda, els Amics de les Arts. Temps mort, fora el temps mort. Ara toca despertar. Despertar de nou, fer moviments de companys, d'amic, de família, d'amor, de romanticisme, del que sigui, d'aventures. Anem a recuperar aquelles sensacions de jugar-la. Anem a fer camins, i amb aquesta cançó de Segurament t'estimo, segurament t'estima, em va molt bé una lletra de fa molts anys de la banda catalana Sopa de Cabra. Camins, camins de la vida. Són camins, són somnis i són promeses. Algun dia van quedar, però ara es tornen a arrependre. Mai és tard. La versió versionada de Camins de Sopa de Cabra, ara al costat de Su i Mon DJ. I li han posat un títol una miqueta més llarg. Camins, somnis i promeses. Fes-me un senyal, un senyal, un petit senyal. Ai, la veu de Su, que és maca, eh? Su, Gerard Quintana com a veu i la companyia d'una femina fantàstica que vaig tenir la sort de conèixer, el Canet Rock de l'any passat, Moon Digi. De veritat, Sopa de Cabra, l'heu encertat amb aquesta versió. Anem a escoltar-la. A la One, a la Tu i a la Three.

camins que ja són nous, camins, camins que es van deixar enrere i tornem a reprendre. Una cançó de Sopa de Cabra que ja té uns quants anyets i que sempre a la banda, quan canta en directe, aquesta cançó és indispensable. I que a principis del 2026 van decidir fer una versió molt guapa, molt guapa. Al costat de la cantant catalana Su, al costat de la digi catalana Munt i al costat de la veu del Gerard Quintana i tota la banda, el Sopa de Cabra.

La fusió sempre és bona, la fusió musical, la fusió d'artistes, la fusió de generacions. Gerard Quintana ja porta 40 anys en el món de la música. Isu i Mundigi, com aquí qui diu, són encara que formen part d'aquests 10 darrers anys, no? 5, millor dit. Somnis i promeses, coses que es van deixar enrere. Fem camí. De fet, fem camí cada dia, però són oportunitats bones, sempre que arriben coses boniques de l'univers. L'univers és la nostra essència, perquè nosaltres som part de l'univers. I per si no ho sabies, l'univers es va formar del Sol, que va ser el seu pare, de la Lluna, que va ser la seva mare. I d'alguna manera el Sol és el nostre pare, la Lluna la nostra mare. El vent va guiar l'univers, el vent ens guia a nosaltres. I la Terra va nutrir l'univers, d'alguna manera. La Terra ens nutreix a nosaltres. Nosaltres som part de l'univers, l'univers és part de nosaltres. Ens deixem guiar pel vent, pel sol, per la lluna. Ens tornem a trobar. I ja que parlem de llunes i parlem d'univers, doncs dir-te que en aquests moments estem a una fase molt important de la Lluna. Estem a un quart minvant a portes d'un dia espectacular. Per què? Estem a una fase de quart minvant cap a una Lluna nova que se celebrarà el dia 12, però que al mateix temps, hores abans, hi haurà un eclipsi solar impressionant. Mira, vaig a dir-ho, collonut. M'agrada aquesta paraula catalana, eh? Collonut. Des de l'any 1906 que no es veia aquest fenomen, eclipse solar, molta precaució, ulleres de sol. Si no, no ho miris, perquè et pots perjudicar la vista de per vida. Un eclipse solar que més o menys podrà estar aquí a Catalunya, que el podrem observar en diferents zones a partir de les 7 aproximadament cap a les 9, segons unes fonts diuen una hora, segons unes fonts una altra, però bé, tu prepara ja a quarts de 7. Per cert, la Generalitat de Catalunya activa un pla de planificació integral per poder seguir en directe a través del seu canal de YouTube aquest eclipse solar. Sí, si tu tens por, no tens ganes o no tens ulleres, pots seguir en viu en directe a través del canal de YouTube de la Generalitat de Catalunya aquest eclipse solar que es celebra el dia 12. Com diu la Generalitat de Catalunya a la seva pàgina web, mira el cel.

0: I com et deia, el mateix dia 12 hi ha una lluna nova. La lluna nova és una lluna que no es veu perquè és nova, no es veu. I, de fet, va molt bé per iniciar coses noves o per ja haver iniciat coses i, d'alguna manera, fer-les més reals. Anem a viatjar. Anem a viatjar i anem a passar-ho bé. 12 minuts. 12 minuts, canviem de ritme, canviem d'estil i ens anem al costat de Karol G i Manu Chao. Quines dues estrelles, eh? Manu Chao al costat de Karol G, amb una cançó també d'aquest 2026.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Ja m'apunto, camí a la felicitat, sigui on sigui. La qüestió és viatjar, sortir de casa i viatjar, encara que sigui al costat de casa. T'apuntes? T'apuntes?

Festa, festa, festa, una de les cançons del darrer àlbum d'Eros Ramazzotti. Que, per cert, Eros Ramazzotti, a veure com t'arriba a tu això. Quan facis un concert a Barcelona també pots cantar cançons noves de les que has fet? Perquè trobàvem a faltar en el darrer concert cançons com aquesta, que mola mucho i que ens la sabem de memòria. Jo no sé, però li ha d'arribar el missatge, eh? Perquè, clar, el proper concert que oferirà Eros Ramazzotti a Barcelona és d'aquí uns mesos i volem escoltar cançons també del teu darrer àlbum. Per què dic tot això? Perquè res, fa uns mesos va venir Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi, espectacular, oh, espectacular. Tot, la posada en escena, la música, els músics, el cachondeo mental que té aquest home, les bromes que fa, és espectacular, a part que està molt bo. Sí, Eros Ramazzotti està molt bo. Estava molt bo abans, està molt bo ara, amb més de 60 anys. Les coses clares, eh? Bé, dit això, doncs, vam coincidir molts quan vam sortir del concert que hauria també d'incorporar cançons més properes per nosaltres, perquè ens les sabem, i cantar més en castellà. Perquè fot uns barrejos, o unes barreges, el català, l'anglès, el castellà. Eros, que ja tens una edat, eh? M'encanta, jo estic enamorada d'aquest personatge, em penso que de tota la vida. De tota la vida, de Déu. Des que va publicar la seva primera cançó, que ha plogut molt de temps. Aquesta cançó superdivertida, superanimada per acomiadar el Bones Vibres d'avui. Deia que torna a Barcelona. Espera, que t'explico més. Resulta que Eros Ramazzotti està fent una macrogira mundial amb un espectacle nou que s'anomena Una història important, la història de la seva vida musical. Impressionant, t'ho dic en sèrio, eh? Em quedo curta si te dic quelcom d'aquest espectacle. I està fent una cosa única, està repetint recintes. És a dir, fa uns mesos va estar al Palau Sant Jordi de Barcelona i torna al Palau Sant Jordi el dia 27 d'abril del 2027. Amb aquesta cançó tan canyera, i jo anant en compte amb els segons que em queden, doncs et dic el següent. Aprofita per viu la vida com una festa, amb calma, amb serenitat, amb ordre, amb elegància, també amb una mica de bogeria i fent somriures, malgrat tot, val la pena, però per tu. Petons, muac, més, vinga, va, muac. I una abraçada forta i passa-ho bé, que tinguis un bon cap de setmana, gaudeix de l'eclipsi solar amb protecció de la lluna nova i de la vida. Salutacions de Mari Trini Hernández. Solo de irse enseguida, va a hacer una fila. 107.1 FM.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
2: Hey, no, I'm the

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
1: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 8 d'agost. Anem avançant a l'agost. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Bon dia, Dolors. Sí, sí, que va ràpid el temps.
1: I dissabte que ve ja estarem a la Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost, quan
2: Exactament.
1: Se suposa que comença a ploure i a refrescar, a veure si
2: s'ha de a veure, aunque sí. Diuen alguns que no plourà fins dissembre.
1: Esperem que...
2: Pues demanem a la Mare de Déu de Rocarrosa que fa una mica de pluja.
1: Sí, és aquest dia, el dia 15, el dia de l'aplec de Roca Rossa, dissabte.
2: Com sempre, estan tots convidats.
1: Molt bé. Mossèn Edwin, en els darrers dies hem escoltat a diversos mitjans la notícia de la profanació d'un santuari marià, que és el de Medjugorje. Moltes persones han sentit a parlar d'aquest santuari, però potser hi ha algú que mai l'ha sentit esmentar. Què ens en pot explicar d'aquest santuari?
2: A veure, Medjugorje és una petita ciutat que és a Bòsnia-Hercegovina. Allí hi ha una parròquia dedicada a Sant Jaume Apòstol. Està regentada per una comunitat de frares franciscans. Allà, al 1984, a finals del mes de juliol, la Mare de Déu va donar una inspiració a una dona de la parròquia. Li va revelar que la veritable data del seu naixement va ser el 5 d'agost. Aleshores li va demanar que per aquesta data es preparés a la parròquia una celebració especial per commemorar el 2000 anys del seu naixement, amb oració, celebració del sacrament de la confessió i una eucaristia multitudinària. La comunitat franciscana va atendre la petició de la Mare de Déu i encara que en poc temps va preparar aquella celebració. La Mare de Déu va donar una promesa, va manifestar que el Senyor li havia concedit donar una benedicció especial per a tots els assistents i per al món. L'evident va tenir un atac de l'enemic, aquest li va manifestar que desanimem a la... demanéssim a la Verge no donar aquesta benedicció o si no el faria que passin coses terribles. Però la Verge es va revelar en una aparició a la muntanya que protegeix la ciutat. Va manifestar que el Senyor li havia concedit donar aquesta benedicció i que aquell 5 d'agost, per una jornada sencera, l'enemic seria completament lligat. D'aquesta manera, la celebració es va a realitzar en la data demanada i va ser un fenomen sense precedents. Persones que fins aleshores estaven fredes a la fe i molts que estaven posposant la seva conversió i altres que tenien inquietuds per buscar Déu, aquell dia es van sentir impulsats a assistir a aquella celebració i efectivament, com la Mare de Déu havia demanat, els sacraments eren el central de la celebració. Hi havia molts confessors disposats a atendre la gent i aquell dia hi va haver milers de persones rebent el sacrament de la reconciliació. La celebració va ser realment multitudinària. Aquell temple no va poder albergar la totalitat dels assistents. Des de llavors, progressivament, el lloc es va anar adequant com un centre de peregrinatge. Darrere de l'església es va crear un espai que pot albergar milers de persones i té una capella oberta des d'on se celebra l'Eucaristia, eucaristies concelebrades, pels peregrins que des de llavors arriben de tot arreu del món. També es té per costum pujar a la muntanya fins a una imatge que es va posar al lloc de les aparicions. Medjugorje s'ha declarat com el santuari més extens del món, perquè abarca des del temple de la parròquia de Sant Jaume Apòstol fins a la muntanya. Uh-huh. També té el que diríem un rècord en sacraments de confessió en el lloc del món on més gent es confessa.
1: Sí?
2: Sí, sí. Són miriades de persones fent cua i sacerdots de totes les parles per atendre la gent. Precisament el gran miracle d'aquest 5 d'agost de 1984 va ser la conversió de milers de persones. Expliquen els que hi van ser que sense explicació la gent ens feia les files per confessar-se, plorava de contrició. Ploraven durant la confessió i després ploraven d'alegria en sentir la gràcia del perdó rebut. I això no és una llegenda que s'explica per impressionar com si fos una exageració. Es pot constatar al registre gràfic que aquesta celebració va rebre. Hi havia cambres i gravadores de vídeo ja populars en aquella època, i aquell material que la gent va gravar se n'ha fet alguns documentals. Per això és gairebé increïble que molts cristians

0: que no quemaría es convertirá en una reina imperial, no, sino que el model del seu cor,
1: ¿sí?,
0: será el model de todos los cristianos.
1: Sí, sí.
0: De Fed, ella es la model de discípula, uh-huh, model de maestra, model de mara, model de cristiana y de apóstol.
1: Sería eso.
0: Sería eso.
1: Doncs, aquest succés és una profanació o un sacrilegi?
0: Diguem primer quina diferència hi ha entre profanació i sacrilegi. Recordem que hi ha coses que es considerem santes, o sigui, que són diferents de les que prenem com a quotidianes i comuns. Per exemple, a casa tinc un got que m'agrada molt per beure aigua freda, però potser em puc fer servir un altre. O si es trenca, doncs en compraré un altre. I és possible que s'assembli o fins i tot aviat en trobi un de millor. Per tal que les coses quotidianes i comunes són reemplaçables. Però el càlis amb què celebro la missa està reservat només per a aquest d'ús. Aquí serviré suma per refrescar-me quan tingui set. No, és només i exclusivament per la consagració. Igual passa amb els llocs. Per exemple, la plaça de l'Església és un lloc on hi ha, pot haver una manifestació política o es pot fer un concert o ballarem sardanes a l'estiu. Per al temple de Sant Esteban el fem servir només per als actes religiosos. Molt comptades vegades el fem servir per a altres reunions que estan d'acord amb l'espai, com un concert de gospel, un recital de música sacra o de música culta. Aleshores tenim que un got per l'aigua és d'ús comú i que un càlis és un got sagrat, que la plaça és un lloc comú i que el temple és un espai sagrat. El temple i el calça són sants perquè estan separats per les coses que tenen a veure amb les nostres celebracions sagrades. Si fem servir o maltractem allò que està separat per Déu d'una manera ofensiva, aleshores és una profanació. El sacrilegi és el que passa directament contra els sacraments. Per exemple, quan s'atempta contra el cos del Crist, com és el pa sagrat, això és un sacrilegi. Quan es fa servir la paraula de Déu indebidament i amb maldat implícita, això també és un sacrilegi.
1: Mm-hmm. Però què va passar concretament? I això va realitzar algun moviment o en realitat va ser una sola persona?
0: Bé, el que va passar a Medjugorje és una profanació, perquè es va calar foc a la capella externa on es celebra les misses campals i es va trencar una pintura, es va tacar amb pintura la imatge de la Verge que és a la muntanya. Es van escriure insults a la Verge i es va deixar pancartes amb frases ofensives a la fe. Tot i que és molt greu, aquests espais i la imatge són sacramentals, no sacraments.
1: En vam parlar la setmana passada. Sí.
0: Ah, exactament. Cosa que no treu el caràcter de pecat mortal. Hi ha coses que són igual de greus i que sí que són abertament sacrilegis. Per exemple, la infidelitat dels esposos. Això és un sacrilegi perquè atenta contra el sacrament del matrimoni. Uh-huh. És molt comú, però la gent ha perdut de vista que és més greu que només una infidelitat, perquè s'està atemptant contra contra la família i contra Déu, i ja que el jurament matrimonial es va fer front a ell, per això es realitza a l'Església i amb un sacerdot com testimoni. És un sacrilegi.
1: Uh-huh.
0: Molt bé. El que va passar a Medjugorje va ser concretament una profanació molt greu. Ho va fer una sola persona, increïblement, perquè la gent pensava que era un grup.
1: Però no.
0: Sí, una sola persona i ni tan sol no fa part d'un moviment. Fins i tot és un home que el 2016 va començar el camí de conversió al cristianisme.
1: Uh-huh.
0: És un senyor polonès, segons sembla, patint de depressions severes. Aquell any la seva parella va patir un avortament espontani i això li va moure molt el pis. Llavors va buscar consol en la fe. Va decidir fer una peregrinació a peu fins a aquell santuari i, segons sembla, això va ajudar molt a la seva

0: circumstància. Inclusivament va escriure un llibre sobre aquella experiència que va viure al Santuari de la Verge. El llibre es diu Caminant cap a la Verge. Després va fer conferències testimonials sobre la seva conversió, però no s'ha sabut com i què li ha passat en aquest temps per arribar a cometre una profanació semblant. Medjugorje és un santuari molt senzill, igual que ho és la ciutat. En aquell lloc, l'única seguretat és la cura de la gent que presta el seu servei voluntari i algunes càmeres de seguretat. Aquell home sembla que no li va importar que hi haguessin càmeres que ho estaven gravant mentre cometia el fet. Va fer degut d'aquelles imatges que va poder identificar-lo i capturar-lo. En interrogar-lo, va reconèixer a la seva responsabilitat i va afirmar que quan pugui tornarà a repetir la profanació. Ja veiem que no està bé, gaire bé dels sentits. Ha sortit a la superfície que ve d'una família desestructurada i que això ho havia portat a no tenir un desenvolupament sano com a persona.
1: Sí, sí. Malaltís, de fet, no?
0: Sí, sí. Però no deixem de veure que és precisament esto, la base en la que actua l'enemic.
1: Clar, pot ser. Sí, sí. I podríem pensar que això és un fet aïllat o es pot pensar que és un símptoma d'alguna cosa més profunda?
0: Inicialment sembla un fet aïllat, però si s'examina bé, l'exemple d'un símptoma de com queda oberta la porta a l'enemic quan no saben cuidar la integritat de les nostres ànimes. La família és el primer lloc de contacte amb la vida en tots els sentits. Tot allò que passa entre uns pares incideix en com es desenvolupem les personalitats dels fills. La manera en què cadascun dels pares cuida la seva ànima i la seva relació amb Déu també serà allò que tingui molta incidència amb la fe i en l'ànima dels fills. La psicologia moderna parla molt de la salut mental, però se'ns oblida que també hi ha la salut espiritual. Aquests aspectes s'han de mirar a la família, perquè la família és la base de la societat, tenint un món en crisi. Donem la culpa als sistemes polítics, però se'ns oblida que som les persones les que desenvolupem la política. Quina societat pot fer les persones amb una psicologia trencada, amb un cor trencat, amb una ànima trencada? Aquesta fractura és per on entra el diable. Aquesta és la part que l'hem d'aprofundir.
1: Esclar. És entre tots, no? Que estem
0: entre
1: construint
0: tots
1: la societat.
0: Sí. Sí, sí. O sigui que pensem que el que ha passat allà
1: sí.
0: És també perquè ens preguntem com estem vivint la fe.
1: Sí, sí.
0: La fe i la nostra relacionalitat amb el món des del punt de vista cristià.
1: Ho hem de revisar.
0: No? I tant.
1: I replantejar sempre.
0: Cada dia, sí, cada moment.
1: Molt bé, mossèn Edwin, doncs gràcies per explicar-nos tot això que potser, com vostè diu, o no ho coneixíem o ens havia passat per alt. Doncs gràcies i molt bona setmana.
0: Molt bona setmana. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Bon estiu i benvinguts una setmana més a Església Viva. A partir d'avui incorporem la secció Música sense complexos, que cada setmana, aquest mes d'agost, ens apropa a l'actualitat musical cristiana arreu del món. Benvinguts.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui ens acompanya Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Bon dia.
3: Bon dia. Les vacances d'estiu són una oportunitat per recuperar forces, per gaudir de la família, per passar més estones amb els amics. Hi ha persones que aprofiten per viatjar, per conèixer nous indrets. Altres prefereixen quedar-se a prop de casa. Pels cristians, però, les vacances són molt més que temps lliure. També són una oportunitat per créixer en la fe i en l'amor als altres. També podem participar en celebracions i moments de pregària. L'estiu és un bon moment per llegir l'Evangeli amb calma. La pregària ens ajuda a viure amb més esperança, amb més generositat. Però també hi ha temps de petits gestos, que fets amb amor tenen molt de valor. Podem dedicar més temps a ajudar persones que ho necessiten. A l'estiu potser podem cuidar millor la nostra família, començant pels que tenim a la vora. Escoltar la parella, els fills, els avis, és una manera d'estimar-los. Jugar amb els petits també és un acte de servei. Compartir el nostre temps. Això ja fa present l'amor de Déu. Un somriure, una paraula amable, poden canviar el dia d'una persona. Els cristians estem cridats a donar exemple amb les nostres actituds. No cal fer grans gestes per viure l'Evangeli. Potser tenim un veí gran que viu sol. Una visita o una conversa poden alegrar-li el dia. També ens podem oferir per acompanyar-lo a fer algun encàrrec. Hi ha famílies que passen dificultats econòmiques i de tot tipus. Gent que necessita recursos materials, però també gent pobra de relacions humanes, d'amistats, d'algú que els faci sentir vivents. No hi ha res més trist que no ser ningú per ningú. L'estiu també pot ser un bon moment per establir relacions amb persones que fa temps que no veus o que has perdut de vista, o, per què no, persones en qui potser t'has enfadat i potser és hora de ser madurs i perdonar-se i fer les paus. També pot ser l'ocasió d'anar a visitar aquella persona malalta, que agrairà molt la nostra visita, perquè durant el curs sempre tenim l'excusa de la feina o de les coses urgents que no ens deixen temps per les coses importants. També les parròquies solen organitzar casals, activitats de colònies, convivències pels infants i joves. Aquest contacte amb la natura, lluny de les pantalles i comoditats, poden deixar una empremta positiva per tota la vida en la joventut. La natura ens recorda la bellesa de la creació de Déu. Per això hem de respectar el medi ambient. No embrutar platges ni boscos. És una manera de ser responsables. En definitiva, que les vacances siguin un regal que ens ajudi a estimar més. I descobrirem que servir als altres és una de les millors maneres de viure l'estiu.

0: cada setmana per aquesta emissora Església Viva.
1: L'amic Rafael Corbí ens porta cada setmana d'aquest estiu als cims de Catalunya, i en especial els de la diòcesi de Girona. A veure avui on ens porta en Rafael. Quan vulguis, Rafael.
2: Anem de Bellnou cap a la muntanya, amb un altre dels espais que dediquem als cims de casa nostra, dins aquest projecte que es diu Cims de Catalunya. Però nosaltres, amb aquest mini-espai, ens en dediquem a aprofundir en les muntanyes que fan via cap a casa nostra. I, per tant, d'aquestes en parlem. Avui us recomano un petit cim, moltes vegades desconegut, oblidat, que no en fem ni cas. És una muntanya que es troba al Bons, al Baix Empordà, i a Viladamat, a l'Alt Empordà. Es diu el Puig Segalà. Una muntanya de 175 metres d'alçada que ens acompanya i que ens aporta, doncs, una referència magnífica, perquè té una vista esplèndida. Possiblement és un cim menys tingut a causa de la seva petita alçària i escassa prominència, però la ubicació, ancorat als límits de les comarques del Baix i l'Alt Empordà, converteixen aquest cim en un increïble mirador, obert sobretot a aquesta darrera comarca i també al Pirineu, amb el Canigó com a principal reclam. Tal com diuen els amics de Reptes Muntanyencs, en direcció al mar, el massís del Montgrí impedeix la vista, però la badia de Roses llueix imponent, des de l'escala fins al Cap de Creus. Cap al sud s'albira el massís del Montseny i més a prop la muntanya de Rocacorba. Si us agrada fer muntanya amb la família, aquest cim hi ha de figurar a la vostra llista d'objectius. Tant si el que els acompanyen són mainada com si són caminants inexperts, arribar al cim no els suposarà cap problema, sobretot si l'ascens es planteja des de la població de Garrigoles, tal com es proposa en multitud d'ocasions, tot i que també hi ha moltes més sortides que es poden comentar. Dansa, ma filla, ton marit te'n vedrà si... De fet, tant podríem parlar del cim com podríem parlar del mirador, mirador del Puig Segalà. Entremig d'aquesta zona preciosa del Bons, Garrigoles, la Tallada d'Empordà, Viladamat, i un dels trets distintius de la serralada que s'estén des del nord, al municipi de Ventalló, fins al sud, al terme de la Tallada. Així en parlàvem, els cims de Catalunya, d'aquest cim, del Puig Segalà. El Puig, el cim que recomanem avui.
3: Molt bon dia a tothom. Avui hem pujat fins al Puig Segalà, un modest cim de 177 metres, però que domina aquesta plana del rerepaís de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Hem pujat des de la banda del Bons, passant per l'ermita de Sant Grau, i des d'aquí dalt, doncs, veiem el Baix Ter, veiem el castell del Montgrí, a darrere Rocamaura i el poble del Bons, i també tot el que és la zona litoral de Cala Mongol, l'Escala, Sant Pere Pescador, amb el Golf de Roses al fons. Aquí a sota tenim en Viladamat també. És una preciositat de cim, perquè aquí, a la zona de l'Empordà, qualsevol cim te fa un mirador esplèndid. Amb la Duna, en Bruix, la Mercè, bon dia, i el rerepaís, que també és preciós, des de Vilopriu, Sant Mori i tota aquesta zona. El Puig Segalà, que us recomano, es pot fer en bicicleta, es pot fer peu tranquil·lament, perquè és un cim fàcil d'aconseguir. Adéu-siau!
4: I veig passar la gent.
3: Doncs d'aquesta manera hem fet una mica de muntanya a prop de la mar, o com diuen els pops, amb aquesta cançó Mar i Muntanya. Moltes gràcies i tornem ben aviat al vostre costat amb un altre repte dels cims de Catalunya.

0: Aquest estiu aquí en el nostre programa de ràdio tenim aquesta secció d'estiu que es diu Esperit i Esport, que ens porta la Carme Panella, delegada d'ensenyament i professora de secundària de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Els valors de l'esport amb nosaltres. Carme, bon estiu, bon dia.
1: Bon estiu i bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Doncs sí, avui parlarem amb una xiqueta de 8 anys a punt de fer-ne 9, que es diu Ariadna i és de Santa Cristina d'Aro, i que està fent un casal d'esports. I amb ella introduirem un tema cabdal per a nosaltres, que és l'esport de base com a eina d'educació integral i, per tant, també de transmissió de valors. I al llarg de l'entrevista veurem que ella mateixa ens dona pistes sobre aquest tema. Hola, ens pots dir el teu nom, sisplau?
2: Ariadna Gatsvinyes.
1: I quants anys tens, Ariadna?
2: Tinc 8 anys, gairebé 9, perquè els faig el 26 d'agost.
1: Molt bé, doncs felicitats d'en Tubi. Escolta'm, i a quina escola vas i quin curs començaràs aquest setembre?
2: Vaig a l'Escola Pedret a Santa Cristina d'Aro i començaré 4 de primària.
1: Fantàstic. I quan estàs a l'escola, què és el que t'agrada més fer?
2: M'agrada la plàstica i l'art.
1: I fora de l'escola també fas alguna activitat més?
2: Sí, vaig a classes de piano i anglès.
0: Carme, què fa que l'esport sigui tan positiu en aquesta educació integral i en valors?
1: Hi ha de petits petits, i això ens ho subratllava el papa Francesc en el seu moment, que la competitivitat és bona sempre i quan salvaguardi la dimensió lúdica. És a dir, nosaltres podem anar introduint els infants en l'esport jugant, i a poc a poc han d'anar aprenent a distingir el que és l'esport i el del joc. I això és quan incloem les normes. Aquests infants que comencen amb un casal o comencen l'esport a l'escola es van introduint en el món de la competició, però sense abandonar tot el que és l'aspecte lúdic. I és important aquest aspecte tant en l'esport de base com després també el podem trobar en el món de l'esport amateur. És a dir, divertir-se respectant unes normes.
0: I per què és important, doncs, que l'infant aprengui a respectar les normes?
1: Per una triple dimensió de l'esport de base i posterior. Dimensió lúdica, la competitiva i la corporal. És a dir, nosaltres podem fer esport i, per tant, desenvolupem la salut física, però jugant. I alhora aprenem a respectar unes normes que ens portarà a ser competitius sempre des del respecte. I a l'edat dels infants com l'Ariadna, evidentment, l'esport continua sent jugable, però alhora aquest aspecte lúdic també introdueix un tema de respecte per les normes i la seriositat de les regles de joc. Si escoltem atentament el que ens explica l'Ariadna sobre el casal d'estiu, veurem que això ja se'ls ha transmès. A base de tota una sèrie d'esports que ell ens explica que ha practicat, també ens explica que ha après unes determinades coses tècniques d'aquests esports, però també la pràctica en grup, i això és important.
2: Nosaltres fem esports, però també fem jocs i algunes activitats que en aquest casal en diem físic.
1: Quins són aquests esports que practiques en el casal?
2: Fem tennis, handball, pàdel i també futbol, hoquei i minigolf.
1: Batu a l'olla, això se'n diu un casal poliesportiu, de molts esports. I de tots aquests esports que fas i practiques, n'hi ha algun que t'agradi més que els altres? I per què? Explica'ns-ho.
2: A mi m'agrada el tennis, el pàdel i el minigolf. M'agrada el tennis perquè has de fer posicions i perquè quan bota la pilota has de picar-la bé, tant amb cap a la dreta o cap a l'esquerra. Des de l'esquerra i amb el pàdel passa una cosa semblant. I el minigolf perquè m'agrada tirar amb l'estic i procurar que la pilota arribi al forat. Aquest esport els practiquem en grups de 3 o de 5 persones.
1: Cal tenir present que en aquestes edats, ja ho hem dit, s'ha de gaudir de l'esport. I d'això n'han de tenir sobretot cura les famílies, de no introduir de forma exagerada aspectes competitius massa aviat. Per això és bonic escoltar l'Ariadna quan es parla de que gaudeix tant dels esports que ha practicat el casal com d'algun altre esport, com per exemple l'esquí. I la veritat és que la manera que té l'Ariadna d'explicar-nos com esquia i de per què li agrada esquiar té fins i tot un petit moment poètic. Escoltem-la.
2: Jo vaig esquiar a la Vall d'Aran amb la meva família. M'agrada esquiar perquè m'agrada lliscar amb els esquís. M'agraden les baixades perquè quan llisco amb els esquís, perquè és com tirar-se per un tobogan només que dreta de peus.
0: Carme, de tot el que ens ha explicat ara l'Ariadna i del que sabem que practiquen els infants en l'esport de base, en quins aspectes ens podríem quedar?
1: Jo crec que en tot el que se'ls ensenya en l'esport de base, i ja dic, això inclou un casal d'estiu com el de l'Ariadna, els esports que es practiquen a l'escola, els esports de base que es practiquen en els clubs, hi ha un tema que podríem resumir en una frase. S'ha de saber fer i s'ha de saber estar. És a dir, la mainada com l'Ariadna continuen practicant esport, evidentment que en un moment determinat s'hauran de decantar per un esport o un altre. Molta mainada s'acaba decantant pel món del futbol, però n'hi ha altres que faran bàsquet, tennis o, com veurem més endavant, pàdel. Aleshores, si continuen practicant un o dos esports en concret, hauran d'aprendre a saber estar, hauran de saber guanyar i hauran de saber perdre. No n'hi ha prou amb saber gestionar bé les tècniques, les tàctiques. Hauran de saber estar, i això inclou una actitud positiva davant doncs, la competició. Hauran de tenir paciència amb el company quan aquell no tingui el dia. Hauran d'aprendre a refer-se ells mateixos quan hauran tingut un mal moment. Hauran de saber respectar els àrbits i els rivals. En definitiva, hauran d'anar interioritzant el valor del respecte, respectar les normes, qui les aplica, l'equip i respectar el contrincant. I és així com l'esport esdevé escola de vida i escola de valors. I és en l'edat com la xiqueta aquesta, l'Ariadna, ni que sigui en un casal d'estiu, on tot pot començar i on tot es comença a aprendre. I ella mateixa ens ho va explicar d'aquesta manera.
2: Una cosa que ens han dit molts cops és aprendre a guanyar i a perdre. Perquè a vegades alguns que perden s'enfaden. I no es tracta d'enfadar-se, es tracta d'estar content perquè potser la propera vegada sí que guanyes. O sí. També ens diuen que si el company no ho fa bé i tu sí, només cal que pensis que la propera vegada la pilota la tirarà millor.
1: Tal com ens deia l'Ariadna, aprendre a guanyar i aprendre a perdre. Vet aquí com l'esport, practicat a partir de joc i des de ben petits, pot esdevenir escola de vida i escola de valors. És interessant veure com en una etapa posterior, l'adolescent, el que ja s'està especialitzant en un esport en concret, pot mantenir aquest procés d'aprenentatge i de maduració personal, i és el que intentarem doncs, esbrinar amb la conversa que vam tenir en Lluc, que és un jove empordanès expert en l'esport del pàdel.
0: Això serà la setmana que ve, Carme. T'esperem i que tinguis un molt bon estiu. T'esperem la propera setmana aquí en aquesta secció Esperit i Esport. Gràcies.
1: Que així sigui. Adéu.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: durant tot aquest mes d'agost tindrem aquesta secció que habitualment durant tota la temporada d'hivern doncs la podem escoltar un cop al mes. És el Música Sense Complexos que ens presenta en Xavier Roca amb les darreres novetats musicals cristianes arreu del món. Benvingut, Xavier, bon estiu.
1: Què tal? Igualment, bon estiu.
0: Gràcies per estar amb nosaltres i, bé, bon estiu amb música cristiana, que això és el que ens interessa, per totes les emissores que emeten aquest programa de ràdio. Quan vulguis, gràcies, Xavier.
1: Doncs sí, avui a Música Sense Complexos us porto un nom ben destacat de la música cristiana actual. És Brandon Lake, cantautor nord-americà, guanyador de diversos premis i autor d'algunes de les cançons més interpretades arreu del món en l'àmbit del worship. S'ha convertit, de fet, en una de les veus més influents de la nova generació de música cristiana. La cançó que escoltarem avui es diu That Who I Praise, que podríem traduir com Aquest és a qui jo llou. És una cançó plena d'energia i optimisme. Brandon Lake hi va recordant diferents personatges de la Bíblia, el Déu de Moisès, de David, de Maria Magdalena, de Pere, amb l'objectiu de recordar-nos una idea molt senzilla. El Déu que va actuar en les seves vides continua sent el mateix avui. Sovint pensem, de fet, que els grans miracles o grans experiències de fe pertanyen a altres temps, però aquesta cançó convida a mirar la nostra pròpia vida i a descobrir que Déu continua obrint camins, donant esperança i fent noves totes les coses. Musicalment és una explosió d'alegria, barreja el pop-rock actual amb el gospel i el worship, amb un ritme que convida a cantar des del primer moment. Així doncs, si avui necessiteu una bona dosi d'optimisme i un recordatori que Déu continua actuant en la història, aquesta cançó és per vosaltres. I wanna dance like David, I wanna faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls, I wanna face that fire, it won't burn me though, God's got my back. Let's do it.

0: La col·lecció biogràfica Sants i Santes, editada pel Centre de Pastoral Litúrgica CPL i dirigida per mossèn Martirià Brugada, ha incorporat recentment tres nous volums escrits per autors vinculats al Bisbat de Girona. Mossèn Josep Casellas és l'autor de la biografia de Santa Joana de Chantal. El salesià Josep Camproví ha dedicat el seu llibre a la Beata Laura Vicuña. I el periodista de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona, un servidor, Àngel Rodríguez, signa el volum dedicat a Sant Carles Acutis, el jove que s'ha convertit en un referent de fe per a les noves generacions. Trobareu aquests i altres publicacions a la llibreria diocesana Casa Carles de Girona i també podeu adquirir aquests volums biogràfics a través de la pàgina web del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el CPL.
1: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit d'escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 9 d'agost. Amb nosaltres, la Marga Gonzalvo, que és professora de religió. Benvinguda, Marga. Què tal?
1: Hola, bones, molt bé.
0: Molt bé, quan vulguis.
1: Mateu 14, 22, 33. Jesús acomiada a la gent i puja tot sol a la muntanya a pregar. Importància de la pregària. Necessitat de dialogar amb Déu. Mentre prega, els deixebles naveguen amb un fort vent. Pregunta't, on és Jesús en aquesta situació? Aprendrem a mirar la grandesa de l'amor de Déu i oblidar el nostre problema. Considera la pobresa i la humilitat de Crist, que tria caminar sobre les nostres aigües tèrboles per salvar-nos. Per Santa Clara, el segle XII-XIII, les dificultats no s'han d'evitar, s'han d'afrontar mirant l'Evangeli. Jesús ens crida a sortir de les nostres seguretats i confiar. Tenim la persona que fa miracles, no li demanaries? Un sant actual diu, si tens presència de Déu, per damunt de la tempesta brillarà sempre el sol i per sota de l'onatge tumultuós regnaran en la teva ànima la calma.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: L'emissora que t'escolta. Sense 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dissabte 8 d'agost. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret de Mar amb una inversió de 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. De fet, l'any 2019 es va arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny fins que el Tribunal Superior de Justícia va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudiarà el perllongament de la C-32 com una de les principals alternatives en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista. D'altra banda, Tordera està entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu del lloguer. A partir d'ara, el lloguer de nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jans, ha valorat molt positivament aquesta decisió.
2: Tordera ha estat incorporada pel govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
1: Ja ens ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
2: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. I el Cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment en infants i gent gran. Núria Roura és directora del Cap Tordera.
3: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant potser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Cal extremar les precaucions durant les hores de punta de risc situades entre les 12 del migdia a les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
3: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt. I quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
4: Paraules evitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Maionesa. Salsa feta batent rovells d'ou amb oli, sal i una mica de llimona o vinagre.
6: Aquest Paraules evitables el comencem a la cuina, enfrascats en la química d'una maionesa. Parlo de química perquè sí, la tècnica per fer una maionesa la trobem també a molts laboratoris, que de fet són cuines, però molt més sofisticades. Per provar aquesta hipòtesi, avui escoltarem el químic del Termcat, que és l'Òscar Aznar. Òscar, comencem per la maionesa, si et sembla. Què la fa possible?
7: La maionesa és, diguéssim, una mescla que s'anomena emulsió, perquè el que estem fent és barrejar dos líquids, que en principi són immiscibles, que són l'aigua i l'oli. El que fem és, mitjançant aportar energia, que pot ser agitació o temperatura, això fa que queden gotetes d'oli passades dins de l'aigua. I llavors hi ha una substància que ajuda a que es mantingui, perquè, esclar, si tu això ho deixes, això s'acabarà separant i tornaràs a tenir una capa d'aigua i una capa d'oli. Però gràcies als emulsionants, que serien la lecitina de l'ou, algunes proteïnes de l'ou, que fan com una barrera, es posen al lloc de contacte entre les gotes d'oli i l'aigua i eviten que hi hagi aquest contacte i que llavors les gotes d'oli es tornin a juntar i que se separin les dues fases.
6: I per això se'ns talla la maionesa, perquè no la remenem prou bé?
7: Hi ha diferents raons per les quals es pot tallar la maionesa. Per exemple, si no respectem la proporció d'oli i aigua, perquè, és clar, tu pots tenir les gotes d'oli dispersades dins de la base d'aigua si tens una certa proporció. Si tens massa oli, les gotes no podran estar prou separades. I si tens massa aigua, doncs, evidentment, llavors no arribaràs a fer una maionesa. Però també, clar, si tens la maionesa feta i deixes que s'evapori o s'escalfa, doncs estem alterant aquesta proporció. I arribarà un punt en què el percentatge d'oli serà molt alt, també es tallarà. O també per temperatura, a 70 graus, per exemple, les proteïnes aquestes de l'ou es coagulen. Llavors ja no fan la feina de protegir les gotes.
6: Tot apuntat. Tenim clar com emulsionar o no la maionesa. Però hi ha altres coses que puguem emulsionar? Persones, per exemple?
7: Jo potser no utilitzaria emulsionar en grups de persones, perquè una emulsió és quan barregem dues coses que en principi són immiscibles. I jo crec que no hi ha gent immiscible. Tots som humans, tots som iguals, i jo diria integrar, barrejar, però no li diria emulsionar, perquè, clar, partiríem de la base de que hi ha grups de persones que no es poden unir.
6: Doncs tornem a la cuina, o en el teu cas al laboratori. Són dos entorns, com dèiem, feu coses ben semblants, oi?
7: A la cuina el que fem és transformar els aliments, els escalfem, els barregem, separem coses, extraiem sucs d'alguns sòlids, i això és exactament el que es fa als laboratoris, que també doncs, tens substàncies, tens mostres i extreus compostos d'elles o les escalfes, les transformes. Per exemple, quan vols analitzar els contaminants que hi ha en un múscul de dofí, has d'escalfar aquell múscul de dofí, posar-li uns dissolvents que tinguin afinitat pels contaminants que vols extreure, llavors amb el contacte i la temperatura i la pressió, aquests contaminants passen cap al solvent, llavors tu aquest solvent l'apartes i després pots evaporar part del solvent fins a obtenir una solució més concentrada dels contaminants que tu estàs intentant analitzar per després posar-los a l'instrument que te'ls analitza.
6: Ei, Òscar, que quedi clar que a la cuina del Paraules Evitables no ens dediquem a cuinar dofins.
7: No, els dofins no els cuinem, però, per exemple, això és el que passa quan tu estàs fent un brou

0: en pols i llavors l'aigua va passant a través del cafè en pols i al final t'està extraient cafeïna.
1: I més coses que fem amb líquids, Òscar?
0: La condensació, hi ha un vapor que n'estàs fent que es torni líquid, no? Que és una cosa que veiem a la cuina, doncs això, doncs estàs fent un brou i a la tapa es condensa l'aigua. Però també quan estàs destil·lant, per exemple, tens dos líquids que un és una mica més volàtil que l'altre, s'evapora a temperatures més baixes, llavors tu escalfes aquesta mescla dels dos líquids, el que és més volàtil s'evapora primer i llavors tu fas que condensi en un altre recipient.
1: I sense foc també hem de parlar de la maceració.
0: La maceració té a veure amb la baixa temperatura. Per exemple, per fer la ratafia a l'aguardent, doncs tu tens unes herbetes, les poses en l'aigua i va extraient a poc, sense arribar a la temperatura que fèiem potser amb el brou. I això al laboratori, quan has d'extreure compostos que amb la temperatura ens podrien degradar, en comptes de fer allò que dèiem de li poses temperatura o pressió, el que sigui, doncs també ho deixes en dissolvent un temps i llavors a poc, a temperatures baixes, pots extreure aquests compostos sense destruir-los.
1: Ja posats a refredar, Òscar, el paper de la nevera és clau per evitar la proliferació de vida, oi?
0: Tots els aliments els posem a nevera perquè tot el que tingui humitat pot crear vida. O sigui, on hi ha humitat hi haurà vida. Quan hagis cuinat alguna cosa i hagis de posar-la a la nevera, espera't una mica que es refredi per no donar feina extra a la nevera i per no escalfar les altres coses que hi hagi al voltant, però no t'esperis tampoc a que allò estigui fred ja de nevera, perquè, esclar, a més temperatura afavoreix més que es creï vida. Llavors, posar-ho a la nevera relativament aviat per frenar aquests creixements de microorganismes.
1: Em queden un parell de temes d'on es troben cuina i ciència. El primer, cuina molecular. Què és això? Què fan?
0: Es plantegen fer coses molt més elaborades, no? Com les esferificacions i aquestes coses famoses. Tu a la cuina doncs, tens una olla, una paella, i amb allò ho fas tot. Clar, amb la cuina molecular i aquestes coses que fan és buscar aquests processos, temperatures molt exactes, compostos molt exactes. Realment, quan mires una cuina ja així d'un lloc que tenim molta clientela i que sigui allò de nivell, ja veuràs que no s'assembla a la teva cuina. Sembla més ja com una nau industrial, segons com.
1: I la gastrociència?
0: És aplicar la ciència a totes les coses que tenen a veure amb la cuina. Per exemple, aquests estudis de neurologia i coses així, de quin color o quina textura afecta els nostres sentits, i és analitzar des d'aquesta òptica científica com qui menja percep les coses, no? Buscar textures, buscar el punt de cruixent, buscar que si aquest color et transmet no sé què. Això, clar, pensant en neurologia, si pensem en física i en química, podem entrar en esferificació, coses així. La gastrociència, doncs, això, aplicar la ciència a tots els aspectes de la gastronomia.
1: Òscar, i aquí entraria l'efecte Magdalena de Proust o els macarrons de l'àvia?
0: Això seria una mica això que dèiem de la neurologia de la cuina, no? Hi ha menjars que tu et recorden aquests moments, aquests sabors de la teva infància. I clar, allò que deies, oh, el menjar de la meva mare o el menjar de la meva àvia era el millor del món. No necessàriament era el millor del món, però sí que era el teu moment com més feliç, més despreocupat. Llavors associes aquells sabors, aquelles textures, aquella felicitat. I llavors, quan reconeixes allò, et transportes allà i pot ser que no sigui objectivament un menjar més bo, però sí que tu te'l sents més bo.
2: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són micromasclisme, pàgina de respecte i càmper. Som-hi!
2: Micromasclisme. Comportament interpersonal legitimat per l'entorn social que contribueix d'una manera poc perceptible a la discriminació de la dona en la vida quotidiana.
1: El micromasclisme és a la base d'altres formes de violència de gènere més evidents o agressives, com el maltractament físic, sexual o psicològic. El terme inclou el prefix d'origen grec micro, que vol dir petit, a la base del masclisme, un terme d'ús molt general però relativament recent. De fet, les primeres aparicions del mot en català són dels anys 70. Masclisme és un concepte que, partint del terme mascle, designa una actitud basada en la falsa superioritat de l'home sobre la dona.

0: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
1: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
0: Camper, furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
1: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Oreneta, ocell de la família dels hirundínids, d'uns 15 centímetres de llarg, de plomatge negre blavós al dors, blanc trencat al pit i castany a la cara i la gola, d'ales punxegudes i cua llarga i bifurcada, que nia a les masies i arriba als nostres climes pel març i n'emigra al setembre.
1: Amb l'arribada de la primavera, arriben també elles, que de fet són tot un símbol del bon temps. Jo els he dit oranetes tota la vida, però sabies que en català hi ha més de 100 maneres d'anomenar-les? Ho explica l'ornitòloga del Termcat, la Glòria Fontova.
3: L'oreneta, com d'altres ocells que són comuns a casa nostra, poden tenir altres noms que responen doncs, a la varietat dialectal de la llengua. S'han arribat a comptabilitzar un niu de noms, més d'un centenar. I si bé els que coneixem més són oreneta, oroneta, oronella, també podem sentir a dir orèndola, arandola, olendra, girondella, a Catalunya Nord, o bé oreneta, oronell, oroneta, al País Valencià, orandeta, volandreta, dreta al Pallars, i si arribem a Andorra, potser sentirem abrandeta, orandeta, irundeta o holandeta. Altres noms, que són més minoritaris, també procedeixen del llenguatge popular. També se'n diu avió per la forma de les ales, carboner, cul blanc, bruneta, pel seu color, o fins i tot roquer, roqueret, roquerol, per l'hàbitat, xerevita o xirivita, pel crit. I per què té tants noms l'oreneta? És una espècie molt estesa a tot el territori que arriba a la primavera i la tenim amb nosaltres fins a finals d'estiu, per tant, sempre porta allò que ens agrada. Que nia en ambients humanitzats, és un ocell amic dels poetes, és freqüent en la cultura oral popular, protagonista de contes, rondalles, de refranys, de frases fetes, i tot això explica la varietat de noms populars que té l'oreneta.
1: Ens quedem, però, amb aquest nom, el d'oreneta. D'on ve l'oreneta paraula? En quina primavera va arribar? Doncs bé, resulta que ja la trobem escrita a textos de molts segles enrere en la història de qui podria ser un ecologista pioner.
3: El mot oreneta es troba documentada al segle XIV, concretament en el llibre dels fets, la crònica de Jaume I, trobem per primera vegada manuscrita la paraula oreneta. El rei Jaume tenia un campament a prop de Borriana i havien d'aixecar el campament per entrar en combat, però una oreneta havia fet el niu a prop del pal de la tenda del rei. I el rei, veient allò, va ordenar que la seva tenda es quedaria plantada fins que l'ocell i els seus pollets foren capaços d'anar-se'n volant. Per tant, és un primer exemple d'aquesta necessitat de protegir les orenetes, de protegir els nius, que ha perdurat fins als nostres temps. Dels primers ecologistes de la història. Sí, sí.
1: I hi ha un altre cas ecològic com aquest, amb un altre ocell i amb nom de dona.
4: El falcó de de llargues ales.
3: Hi ha un falcó, que aquest també vola per territori català, que es coneix com falcó de la reina o falcó de Leonor. Leonor d'Abrera era nascuda a Molins de Rei, estem parlant del segle XIV també, i va ser jutgessa i reina consort d'Arborea a Sardenya. Va ser la primera reina que va dictar una llei de protecció pels falcons, perquè en aquella època la falconeria era molt important. Els falcons eren animals molt preuats.
1: Quedem-nos al cel, però tornem a les orenetes. Ja sabem com n'hi diem a nivell de carrer, però i els científics? Com ho fan ells amb els ocells i amb els animals en general?
3: Així com l'home sempre ha tingut tendència, doncs, a necessitat batejar els ocells amb els noms comuns o populars, els científics també des de fa anys i panys han tingut necessitat d'organitzar la nomenclatura dels animals i de les plantes. De fet, això ja ve de temps d'Aristòtil. El segle IV abans de Crist ja va proposar una primera classificació del món animal. Però, passant així ràpidament a la història, ens hem d'aturar al segle XVIII, Linné, zoòleg botànic suec, que el que va fer va ser establir els fonaments de la classificació dels éssers vius en gèneres i espècies. I aquesta classificació és la que segueix actualment vigent i és el que ens ajuda a crear tots aquests noms. Una cosa que va fer Linné va ser establir una jerarquia, com una mena d'arbre genealògic, en què les espècies es classificaven per nivells, segons el regne, animal, no? Segons el fílum, segons la classe, l'ordre, la família, el gènere i l'espècie. En Linné també el que va fer va ser una altra cosa molt interessant, que va ser la voluntat d'internacionalitzar aquest sistema. I per fer-ho, va utilitzar el llatí i el grec clàssic. I això va fer que tots els països acordessin que era la llengua franca per parlar d'animals i de plantes, fins al dia d'avui. Aleshores, què fa Linné exactament per anomenar les diferents espècies? Doncs estableix el que anomenem nom científic, que no és més que etiquetar els noms dels animals amb un nom que és la combinació de dos mots. Un primer mot, que és el mot genèric, el nom del gènere, el grup natural d'éssers que s'assemblen per certes característiques. I el segon mot d'aquesta combinació és el nom específic, que determina concretament una espècie única. Per exemple, si tornem a l'oreneta, Hirundo rústica, el que estem dient és que l'oreneta pertany al gènere Hirundo, però que específicament l'oreneta que estem imaginant que és l'oreneta comuna és la rústica. És a dir, podrem anar canviant el nom específic dins el mateix gènere Hirundo. És molt matemàtic, és molt ordenat.
1: Aprofundim en aquest segon mot amb una història més propera.
3: Habitualment, aquest segon mot que defineix l'ocell solen fer referència a trets morfològics o distribució o hàbitat, però de vegades també fa referència a noms de personatges històrics o científics vinculats, doncs, a l'estudi dels ocells. Poden ser ornitòlegs, naturalistes, exploradors, diplomàtics, aristòcrates, els reis que en una època determinada pagaven aquelles grans exploracions a l'Àfrica o a l'Amazònia. I així, per tant, pot ser normal, per exemple, trobar una alosa de grell. Fa referència a un ornitòleg anglès que va identificar i descriure, doncs, l'espècie per primera vegada. I, a més, no només consta el seu nom en el nom comú, sinó que també habitualment queda fixat en el nom científic, d'aquesta alosa de grell. El nom científic és Ammomanes grelli.
1: I atenció, perquè també hi ha casos de catalans.
3: Trobem també una bosquerola de Cardona, i en aquest cas el Cardona fa referència, doncs, a un maresmenc, Fèlix Cardona Puig, Malgrat de Mar, que entre el 1903 i el 1980 va ser arqueòleg i geògraf i botànic i zoòleg a Veneçuela, i es va anomenar aquesta bosquerola en el seu honor.
1: Les històries sobre els orígens dels noms d'ocells són, efectivament, inabastables. Glòria, va, explica'ns en una altra, la del cua espinós, per exemple.
3: Es van trobar amb una espècie pròpia del Brasil que no tenia nom català. El nom científic és Sinalaxis simoni i cada llengua anomenava d'una manera diferent. El castellà, per exemple, feia el pijuí de l'Araguaia. El francès el que feia era adaptar el nom llatí Sinalaxis a Sinalaxa, i llavors li deia de Simon, perquè aquest Simoni fa referència a l'ornitòleg que la va descriure. L'anglès tornava a fer referència al nom del lloc, a l'Araguaia, i l'alemany, doncs, feia referència al color de l'ocell, a la forma, una cua en forma d'espines. Davant d'aquesta divergència, els especialistes van fer una proposta neològica, que en aquest cas és el cua espinós de Casal d'Àliga. cua espinós, perquè morfològicament aquest ocell té una cua que sembla que siguin espines. I de Casal d'Àliga, fent homenatge al bisbe Pere Casal d'Àliga, que va exercir de missioner i defensor dels drets dels indígenes de l'Amazones, justament a São Félix do Araguaia.
1: I casos de dones? Al principi d'aquest podcast ens has explicat el cas del falcó de Leonor, però com anem de paritat en l'ornitologia? N'hi ha moltes, de dones?
3: Menys, molts menys, i normalment són noms de dona que fan referència a les mullers, a les filles, a les germanes, a les netes dels personatges masculins que han contribuït a l'avenç de l'ornitologia. Podem trobar el colom imperial de Charlotte, a la filla del príncep Carles Bonaparte, o el colibrí d'Elisa, muller de l'ornitòleg Amédée Lefebvre, que va descriure aquesta espècie. En aquest camp també, quina diferència, encara quina desigualtat hi ha en aquest sentit. Ornitòlogues o il·lustradores o pioneres en treballs de camp, podem destacar un ocell, el capdit d'Esnetlage, batejat en referència a Henriette Mathilde Maria Emilia Esnetlage, que va ser una ornitòloga alemanya i va ser pionera en el treball de camp a l'Amazònia. Estem parlant de començaments del 1900, el 1920. No era fàcil. Podem parlar també del Oco de Koepke. I Koepke és el cognom de la Maria Koepke. És una ornitòloga alemanya que era dibuixant, era una fotògrafa reconeguda pel seu treball amb espècies d'aquests ocells neotropicals.
1: Uranetes, falcons, aloses, buscaroles... La llista d'ocells és molt i molt llarga. Per això seguirem piulant el proper Paraules Habitables. Cal dir-ne aus o ocells? Hi ha diferència entre uns i altres? Pensa-hi. Fins aviat.
0: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són escrutini, llibre electrònic i ecoturisme. Som-hi!
0: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
1: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
0: Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
1: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
0: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
1: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
1: Sí, sí, són les oranetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
3: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà, és a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits, perquè clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro, però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs, són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
4: Vaig com les aus.
1: I se'n pot dir d'altres maneres?
3: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un mossellot.
1: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
3: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir, bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
1: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
3: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, Aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I de fet és una adaptació del castellà chachalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual chachayaut, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
1: I chachalaca, com s'escriu en català?
3: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que, si en castellà s'escriu chachalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Així com el Xile ha pesat més la tradició escrita, en aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
1: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
3: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
1: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
3: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir, no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
1: Tot això, el terme cat ho heu compilat en un únic llibre.
3: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
3: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del Termcat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat tres famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves, aquestes alçades?
3: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
0: A El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
0: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
1: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
0: Meteo, declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
1: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
0: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
1: El fum que aspira sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà, precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
9: Set Punu FM.
0: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Termini. Terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
1: Senyoria, aquest Paraules habitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
9: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini i llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Bé, els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
1: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
9: Jo crec que no. Termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón. Jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, jo el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera, eh?
1: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
9: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo. El termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
1: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present. I no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
9: Això és diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç, que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt en la present llei, en les presents actuacions. I si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit, aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
1: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
9: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tan de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? I allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu, perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
1: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
9: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil que és d'àmbit català o el dret penal que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. penso que hi ha una voluntat també de, com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de falac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
1: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
9: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs, us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí. Vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí. O us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de falac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar, no, s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil. Vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda, hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra, el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho. Tot és molt més fàcil si es fa breu i més clar, també.
1: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
9: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla, o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims, i podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
1: I solventar? La llei solventa res?
9: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic. Això serien, no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem. Més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? El llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia, i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
1: I atenció, n'hi ha una altra que sembla incorrecta, però no, que és recepcionar.

0: A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català com tenen altres llengües com el francès o el castellà, no és estrany, eh? S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
1: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
0: En l'àmbit jurídic tenim d'una banda la terminologia i després de manera més àmplia si obrim el focus hi ha el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. En d'altres àmbits, no? El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès. Sí,
1: però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
0: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència al que entenem tots per la judicialització de la vida política, és a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa més.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: És el moment de començar un nou ball matinal, aquí, a la teva sintonia.

Temes d'estudis, temes de concert que us oferim en aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació i dedicatòria de la setmana. Tot això ben acompanyats de les orquestres, els conjunts, els solistes, els duets que ens acompanyen cada setmana i que desfilen aquí, en el nostre escenari. Ja tinc a punt l'actuació en el dia d'avui. Des de la nostra emissora fins a casa teva arriba la música de ball. Qui et farà costat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu molt benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Doncs ja tenim a punt el concert d'avui. En directe a través de la FM. I si ho prefereixen també es poden seguir a través d'internet. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis. Avui comencem amb una història romàntica del 14 de febrer de l'any 71. Ens anem al Baix Ebre, allà hi trobem la formació Cimarrón, que va néixer en aquestes dates. Per tant, nosaltres molt contents de compartir la seva música a través del nostre programa. I amb ells comencem el nostre concert d'avui i ho farem escoltant grans clàssics. Música amb la que ells comencen els concerts, amb una selecció ben variada de música instrumental i música cantada a quatre veus. Anem a escoltar, com dèiem, la música de l'orquestra Cimarrón per començar el programa d'avui. I això porta com a nom Escoltant els Clàssics.

Obrim el nostre programa d'avui amb la música que ens arriba des de Tortosa, des del Baix Ebre, la música de l'orquestra Cimarrón. Escoltant els clàssics.

seguim, amics i amigues, gaudint d'aquest nou dia, d'aquest nou ball matinal a l'antena, d'aquí, de la teva sintonia. Un espai ple de bones músiques. Un espai que et farà recordar, et farà entrar, fins i tot, a dins dels embalats d'aquella època. Per gaudir de melodies, cançons d'ahir, d'avui i de sempre. La que us oferim cada setmana en aquesta hora de ràdio. I que celebrem junts per viure amb més emoció el nostre dia a dia.

I quan sentim la trompeta, quan jo era petit, quedava embaladit, mirant els músics de l'escenari pensant... Jo algun dia també vull tocar la trompeta. I així també ho hem fet, però nosaltres ara també compartim la música a través d'un programa de ràdio. Ara hem escoltat música de sardanes i ho farem en aquesta ocasió escoltant la música de l'Orquestra Meravella. En el dia d'avui escoltem un fragment d'aquest últim treball de la Meravella i anem a escoltar aquesta peça ben airosa que ja ens anuncia també la Pasqua i que diu així, Pageseta Moreneta.

Se'n va la música de l'orquestra Meravella. Hem escoltat aquesta versió, hem escoltat la música de la sardana Sardanes al Vent, amb aquesta bonica peça que porta com a nom Pageseta Moreneta, amb la que tanquem aquesta primera part del nostre concert.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs la primera artista en sortir a l'escenari en el dia d'avui per ballar i passant-s'ho bé és la música de la Betina, acompanyat per el gran teclista Janio Martí. Ja els tenim a l'escenari per compartir una selecció molt bonica que diu així: Quiéreme siempre. Grans èxits de l'ahir en l'avui. Ens ve molt de gust recordar la música de la Janio Martí.

I hem posat el ritme de la música de la Festa Major d'aquest àlbum que porta com a nom Festa Major 4 de l'orquestra Els Mugrins. A la veu d'en Josec, aquest tema que diu així, Bienvenido. Amb la música dels nostres músics. Se'n va en aquest final llarg la música dels Mugrins i que ens arriba ara és la música de solista. Tenim a nosaltres en Jordi Bruch. I posem aquest Fox Lent, que sempre va molt i molt bé de ballar aquesta hora del matí. Això porta com a nom Cartes d'amor. Com han canviat els temps? Abans amb un segell, amb una carta escrita, i ara a través de missatges de WhatsApp. Tot va canviant, però la música segueix igual.

Al fons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden, amics i amigues, a compartir belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país. Aquesta música, amics, que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio que ens ve de petits. I de petits també entrant els embalats, ballant, gaudint de la música, gaudint dels músics. I aquest és el nostre caminar, el nostre dia a dia. Tot seguit ara hi posem una cúmbia. Canviant d'estil de música i de la música d'en Jordi Bruch, la música de solista, tornem a tenir altra vegada la música d'orquestra. I tenim a nosaltres la formació Amoga, una formació que ens arriben des de les comarques gironines. I ho fem en aquest matí amb una bonica cúmbia que ens convida a ballar i que diu així: Jo no me llamo cúmbia. Som-hi! Doncs siguem aquest tema, Jo me llamo cúmbia. Tenim a nosaltres la música de la Moga.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Repartint alegria i música a tots els pobles de la nostra comarca i molt contents de que ens sintonitzin a través de la nostra emissora. Ara tens per ballar un merengue, que podem ballar en línia o en parella amb una formació que ens arriben des de la comarca de la Garrotxa, la música dels Bugui Bugui. I a la veu de la fantàstica i simpàtica, sempre diem, Encarni Moguedas.
2: És nostre gran problema.
1: I ens diu així, ¿dónde están los hombres?

hem anat posant intimistes amb una formació amb la que hem començat el concert. Amb la música de la Cimarrón. Des de Tortosa. El dia que m'estimis. Des del teu ball. Ball matinal. 20 anys en antena. Fantàstica la formació Cimarrón. I ara seguim més música des del nostre programa i ho farem ara posant-nos en forma. I ho farem al costat ara dels instrumentistes i músics de l'orquestra Meravella. Això porta com a nom In The Mood a Informa. Ens acompanyes a ballar-la? Homenatge al gran Glenn Miller. Som-hi!

0: Ball matinal és la festa.
1: I amb la festa tancarem el nostre programa d'avui en aquesta segona part i ho farem ara amb un bonic rock and roll que ens porta a la formació de la Salseta del Poble Sec.
2: Cuando vi que te acercabas.
1: Un clàssic que pràcticament no necessita ni presentació.
2: Cuando vi que te acercabas.
1: A la veu del Salvador Escrivà.
2: Me tuve que recordar.
1: Aquest tema que diu així, hasta luego, cocodrilo.
2: I dijiste sin pie.
1: Ens acompanyes a ballar-lo, som-hi.
2: Hasta

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs dediquem aquesta setmana a un oient. Doncs que ens escriu a través del missatge de WhatsApp que li agrada molt el programa, que l'acompanya, és la senyora Paquita Oliveres.

Doncs volia fer arribar aquesta salutació a la gent que la coneix. I nosaltres la fem extensiva a tota la nostra audiència. Ja saben que si volen saludar, doncs ho poden fer a través d'aquest telèfon, el 656-659-572. Si és la primera vegada que ens truquen, ens envien un missatge de WhatsApp, nosaltres molt contents a participar de la ràdio a través del nostre club d'amics i a través del nostre ball matinal. Segur que doncs, quedaran doncs, tots saludats, tota la gent que els coneixen a través dels esplais, sales de balls, els embalats i també de les comissions de festes. I nosaltres tancarem el nostre programa d'avui, aquesta tercera part, i ho farem amb una selecció de la música d'una formació també de casa nostra, com no podia ser d'altra manera. És la música de l'orquestra Gerunda. Doncs ja els tenim a l'escenari. I aquesta és la seva actuació per tancar el nostre programa de...

formació que ja porta molts i molts anys de bagatge, molts quilòmetres a la carretera i amb moltes i moltes actuacions. Que es dedica, doncs, a la música de ball, a la música de concert i també al fi de festa que el fa, doncs, a música dels 80 i dels 90. Amb ells acabem.

Una setmana més saludem a les comarques del Maresme, Baix Llobregat, La Garrotxa, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya. I des de punts ben diversos on ara mateix escoltes la nostra emissora. I a tots els pobles i viles de la comarca, sintonitzant amb la bona música.

propostes ben variades a través del nostre programa de la setmana en diversos estils ben diversos. Són els nostres ballables.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Doncs anem ja plegant veles amb la gerunda. I qui us ha acompanyat una setmana més en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Tanquem amb la Dolce Vita, tanquem amb el Venus de la gerunda. I nosaltres tornem a més ball, serà en el proper programa. No ens fallin. Ja tancarem el mes de febrer i comencem ja el mes de març. Ja diem molt aviat adéu a l'hivern. Bye, bye i benvinguda a la primavera. Amics i amigues, que estiguem tots bons, que gaudim de salut i que gaudeixin d'aquest dia del ball. Salut, amics, i molt bona setmana. A rebre!

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

En el nostre programa anterior vàrem oferir-los una gravació d'una obra molt, molt estranya, molt desconeguda, molt que fuig d'aquest món del barroc i totes aquestes qüestions, i vàrem quedar mitges de la gravació. I davant dels molts dubtes que teníem, hem opinat de que el millor que podíem fer és acabar tota la gravació. Però com que això ens reportaria, que ens sobraria molt de temps, hem fet una mica d'estudi de què és Carmina Burana. I explicarem que molts llibres d'història se centren en els dirigents i només descriuen les activitats de polítics, nobles i eclesiàstics d'èxit. La gent del poble sovint és ignorada, per no parlar dels marginats i exclosos que lluitaven contínuament per sobreviure. Uns magnífics exemples d'aquests últims són els estudiants errants i els goliards medievals. Mentre que els primers eren clergues itinerants que no aconseguien una plaça estable a l'Església, tot i gaudir almenys de la seva protecció, els segons representaven els autèntics desarrelats antics seminaristes que havien acabat vivint en la misèria. Malgrat la seva reputació, tant els clergues errants com els goliards eren homes cultes i demostraven el seu talent en les cançons i poemes que escrivien. El manuscrit més important i famós que conté aquesta poesia és el Codex Buranus, encarregat per un mecenes ric, probablement un abat o un bisbe. No va ser fins l'any 1803 que aquest manuscrit, de començament del segle XVIII, va aparèixer al monestir bavarès de Benedict Bauern, i fou traslladat a Múnic. A partir del nom del monestir, se'l va anomenar Codex Buranus i les seves composicions van rebre el nom de Carmina Burana. El manuscrit conté més de 200 poemes, que es creu que eren cantants o cantats. Alguns inclouen neumes, antics signes de notació musical que indiquen el moviment de la melodia, mentre que en els altres llocs es van deixar espai per escriure la mateixa música més endavant. Tot i que també hi ha textos d'altres gèneres, els Carmina Burana són especialment famosos pels seus poemes sobre el joc, la beguda, la mort, així com per les seves periòdies de cants religiosos. La majoria estan escrits en llatí, encara que alguns són en francès i en dialecte alemany. L'any 1934, el compositor alemany Karl Orff va veure un catàleg que recomanava una edició dels Carmina Burana. Va quedar immediatament impressionat per la il·lustració de la deessa Fortuna. Quan Karl Orff va veure la il·lustració de la deessa Fortuna, va començar a treballar en el cor. Fortuna Imperatrix Mundi, Fortuna Emperadriu del món, que havia emmarcat tota la seva cantata escènica. L'obra es va estrenar l'any 1937, o sigui, pràcticament és coetània nostra, ens portem un any de diferència, amb el subtítol Cançons profanes per a solistes i cor, acompanyades d'instruments i d'imatges escèniques. Encara que havia estat concebuda per ser representada a l'escenari amb ballarins que interpretessin l'acció, avui dia normalment s'ofereix en forma de concert.
La Carmina Burana d'Orff es divideix en 5 parts. Els temes de la primera, la taverna, i l'amor són introduïts i tancats per 2 cors dedicats a Fortuna. Després de Fortuna, Imperatrix Mundi, la segona part anuncia l'arribada de la primavera. En Primovere, o la primavera, és el plaer primaveral on es desenvolupen encara més a un dem àngel que gira al voltant de la pregunta «Qui serà el meu estimat?», tot i que es presenta molts possibles pretendents. Al final, la protagonista conclou: «Ho donaria tot si pogués tenir la reina d'Anglaterra entre els meus braços». La tercera part se situa en una taverna, in taverna, i inclou el famós lament d'un cigne rostit a l'ast, Olium lacus colueram. Aquest començarem per aquí. La quarta part, vàrem acabar aquí i començarem aquesta setmana, la reanudarem per aquí. La quarta part, el cor amors, l'acord de la mort, canta les penes i les alegries de la mort. Acaba amb una invocació als personatges medievals Blanc i Flort i Helena, presentada de manera irreverent com si fos una pregària a la Mare de Déu. Finalment, l'obra torna a concloure amb el gran cor Fortuna Imperatrix Mundi. Direm que avui dia Karl Orff és conegut sobretot pel seu mètode educatiu Schulzwerk, destinat a l'ensenyament musical. Això no significa, però, que Carmina Burana estigui escrita per instruments escolars. El compositor la va concebre per a una orquestra simfònica, encara que també s'inspirà en pràctiques i estils musicals medievals. En Carmina Burana, Karl Orff va sentir que havia trobat el seu veritable camí com a compositor. Tant és així que va escriure al seu editor una frase que s'ha fet molt i molt famosa. Diu exactament: «Podeu destruir totes les obres que he compost fins ara. Amb Carmina Burana comencen les meves obres completes». Aquesta frase mostra fins a quin punt Orff considerava Carmina Burana la seva primera gran obra mestra. Sense més preàmbuls, ara ja sí, reanudem en el capítol de la gravació que correspon a In Taverna la Carmina Burana que els hi vam començar en el programa anterior.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi,

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dissabte 8 d'agost. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret de Mar amb una inversió de 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. De fet, l'any 2019 es va arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny fins que el Tribunal Superior de Justícia va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudiarà el perllongament de la C-32 com una de les principals alternatives en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista. D'altra banda, Tordera està entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu del lloguer. A partir d'ara, el lloguer de nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jans, ha valorat molt positivament aquesta decisió.
2: Tordera ha estat incorporada pel govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
1: Ja ens ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
2: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. I el Cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment en infants i gent gran. Núria Roura és directora del Cap Tordera.
3: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant pot ser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Cal extremar les precaucions durant les hores de punta de risc situades entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
3: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt. I quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: tennis.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a un dia més de la banqueta d'estiu d'avui divendres 7 d'agost. Anem acabant la setmana avui a l'últim programa de Mundia, que també acaben aquestes bitlles de la fresca.

Vinga, va, acompanyeu-me durant el dia d'avui, perquè avui no tindrem aquest resum de les fitxes de la fresca, perquè ahir es va suspendre per aquesta pluja, però tenim moltes novetats. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra, el vostre refresc, la vostra birreta, perquè la banqueta...

Vinga, va, doncs, com us comentava, avui no tindrem resum d'aquestes bitlles de la fresca perquè ahir es va haver de suspendre a falta d'un quart d'hora de començar perquè l'estat de la pista, l'estat del Parc de la Sardana, era completament impracticable. Amb les bitlles hi havia moltes basses d'aigua, molt de fang, que no permetia doncs, que poguéssim jugar aquestes bitlles de la fresca amb qualsevol normalitat. Quins canvis hi han ara a partir, bueno, amb aquesta decisió? Doncs no es salvarà aquest dia, és a dir, avui serà l'últim dia, sí o sí, i com a novetat aquest any, doncs que per puntuar o per poder entrar en podi havies de jugar mínim 4 dies, ho han rebaixat de nou a 3, per tant d'aquests 4 dies hauries d'haver jugat 3 a mínim per optar a premis, per endur-te premis d'aquestes bitlles. Tenim moltes cosetes, perquè, ostres, hi ha una gent a la part alta que avui es decideix tot i la tensió que podia haver-hi ahir, conforme era l'últim dia de bitlles, el penúltim dia de bitlles a la fresca, que es començava a decidir les coses, tota la tensió estarà volcada en el dia d'avui. En el dia d'avui també tindrem l'Aleix Cavaller doncs, per allà a les pistes perquè ens pugui fer aquest resum, aquest balanç i també parlar amb l'organització. I tot això ho escoltarem dilluns també amb la notícia diària, doncs destacant els guanyadors i guanyadores d'aquestes bitlles de la fresca 2026. Això per un costat. Encara no hem entrat amb els continguts que tindrem en el dia d'avui, però tranquils, que ara us ho explico, perquè en aquest final de setmana i també amb aquestes bitlles va bé recuperar un programa que ja vam tenir amb en Xavi Mercader, en Xavi que es tornarà a seure doncs, a la banqueta d'estiu i parlarà sobre la frustració, parlarem exactament els dos sobre la frustració en un dia com avui que tot i guanyar o no guanyar, no ens podem endur amb aquesta frustració. Ens hem de quedar amb bones sensacions de boca, amb aquesta alegria d'haver pogut participar a les bitlles de la fresca d'enguany, un torneig, ostres, fa molt de goig que bé, que tothom es reuneixi aquí a les bitlles i com pràcticament a festa major o cap d'any, com diu molta gent, ostres, és que vaig a Pavelló, vaig a Barraques o vaig a tot arreu i veig gent que durant l'any no el veia. Doncs més o menys aquí a les bitlles de la fresca passa el mateix. Al final pots jugar a tothom, ja siguis de Tordera o de fora, coneguis algú aquí, doncs pots venir a jugar. Ostres, acabes veient a gent que feia molt de temps que no veies i també és un torneig que marca una mica l'obertura d'aquesta festa major. Sempre quan comencen les bitlles ja comença aquest esperit de festa major que pràcticament diem que la setmana que ve comencen a haver-hi actes. D'aquí una setmaneta hi haurà el sopar de colles aquí a la plaça de l'Església, a la plaça de l'Ajuntament, doncs també per començar amb aquests soparets de festa major i d'ambient festiu que ja es comencen a respirar, com dic, amb aquest inici de les bitlles de la fresca. Avui, per tant, tindrem en Xavi Mercader doncs, parlant-nos de la frustració.

I recordeu que també ha sigut una setmana molt intensa en el canal de YouTube de Ràdio Tordera, que l'hem tornat a activar després d'aquests mesos que havia acabat la competició i no teníem cap entrevista. Doncs ara que s'apropen les competicions i l'inici, doncs hem tingut una entrevista el dilluns amb en Sergio Alonso, que la teniu disponible al canal de YouTube de Ràdio Tordera, si encara no l'heu vist. Una entrevista que feia temps que no venia el propi coordinador del Club Petit Tordera doncs, a xerrar aquí a la ràdio i, ostres, molt interessant, deia, moltes novetats, moltes cosetes. També vam tenir l'altre dia doncs, en Cristian Romero, el nou entrenador del sènior de l'Atlètic Club Tordera, que ens va explicar una mica el projecte esportiu, va venir per primer cop aquí a Ràdio Tordera i serà una veu que també podrem escoltar doncs, de ben segur aquí a la 107.1 de l'FM durant els pròxims mesos o pràcticament durant tota la temporada amb aquestes prèvies i postpartits, i esperem que aviat us podem comunicar alguna novetat també durant l'any, que d'aquí a poc espero que tot pugui sortir a la llum. S'estan treballant cosetes doncs, perquè aquest seguiment esportiu de tots els clubs es pugui fer amb la major regularitat possible. Dit això, va, anem a passar a l'actualitat esportiva tordarenca. Anem a saber, avui anem a parlar de futbol. Vinga.

Parlem de futbol i parlem del tercer Futmes Tournaments F7 que s'ha consolidat apostant pel talent formatiu. El torneig supera les baixes d'última hora amb una gran diada esportiva que només es va veure interrompuda per incidents entre aficions rivals.

Vinga, el Camp Municipal d'Esports va acollir aquest passat diumenge 2 d'agost el desenllaç del tercer Futmes Tornaments F7. La jornada va acabar concretar la seva activitat en un sol dia. Va coronar l'equip Jogo Feito, JPM, Va de Pelotes i Evolution Academy en les seves respectives categories formatives, però malauradament va quedar entelada per uns incidents de la grada que van obligar a suspendre la final categoria A masculina. Cal recordar que l'organització va arribar a aquesta cita després de prendre decisions estructurals importants, com la cancel·lació de la categoria estrella, la Plus, per falta d'equips. Aquest fet va suposar també l'anul·lació de l'esperat premi de 1.000 euros que havia generat força expectació. Així mateix, la categoria dels més petits, la D, tampoc es va disputar. Tot i la decepció inicial per contratemps des de l'organització, van celebrar la resposta del futbol base. El gir cap a les categories inferiors va ser un èxit rotund de convocatòria, aconseguint gairebé una quinzena d'equips i obligant a, fins i tot a deixar fora una acadèmia d'Holanda per haver tancat ja les places. Sobre la gespa, l'espectacle esportiu va complir amb les expectatives al llarg de la jornada. La categoria Lavi, Jogo Feito, es va penjar la medalla d'or, deixant el Tordera amb el subcampionat. A la categoria infantil, l'equip JPM Va de Pelotes es va proclamar campió per davant del Sou Caution, que va aconseguir la meritòria plaça. Finalment, a la competició femenina, l'Evolution Academy BJF es va alçar amb el títol de campiones després de superar l'equip Focus On. La nota fosca de la jornada, però, va arribar a la categoria masculina. El que havia de ser la cirereta del pastís per tancar una diada esportiva va acabar de la pitjor manera possible. La direcció del torneig es va veure obligada a suspendre la gran final d'aquesta categoria a causa de greus enfrontaments i incidents entre aficions rivals a la grada. Un trist episodi de tensió que contrasta radicalment amb l'ambient sa i competitiu que s'espera en el futbol formatiu i que embruta en part la gran feina organitzativa d'un tercer Futmes Tornaments F7 que havia sabut refer-se de les baixes d'última hora per apostar fort pel futbol base.

Vinga, anem a passar a l'actualitat d'àmbit general i expliquem com van les negociacions entre el Barça i Rodri. Un cop obtingut el sí del migcampista madrileny, el club blaugrana ja ha presentat la primera proposta al Manchester City i es preveu un desenllaç ràpid. El sorprenent gir dels esdeveniments de dijous va acabar amb Rodri Hernández a un pas de convertir-se en blaugrana. El migcampista madrileny era objectiu clar del Real Madrid, però la falta de decisió de l'equip blanc ha acabat oferint al Barça l'oportunitat de fitxar a un dels millors centrecampistes del món. El Madrid està oficialment fora de lluita per Rodri, que ha preferit el projecte esportiu que li ofereix el Barça, on considera si acaba fitxant amb un bon grapat de companys de la selecció espanyola. Les converses entre el Barça i el Manchester City ja estan en marxa, amb una primera proposta per part del club blaugrana. El clima és òptim i el tracte es podria tancar per una quantitat entre 50 i 60 milions d'euros, perdoneu. La primera aproximació estaria lleugerament per sota d'aquesta franja. Pot ser que hi hagi un desenllaç ràpid, tal i com volia el mateix jugador. A Rodri, de 30 anys, li queda un any de contracte amb el Manchester City i ja va renunciar fa mesos de renovar amb el club anglès, argumentant que volia tornar a la Lliga espanyola. I així va activar a l'interès del Real Madrid. Per al Barça, la demarcació del migcampista no era prioritària a l'inici de mercat, però la lesió de Frenkie de Jong va canviar la situació. Que Rodri mostrés que volia canviar d'aires i que el Real Madrid no acabés de trobar un acord amb el Manchester City va fer que el Barça s'activés per aconseguir un fitxatge il·lusionant per l'afició. A més, per estil de joc, es pot adaptar ràpidament a l'estil de l'equip i respon perfectament a la petició de Hansi Flick, que demanava reforços amb experiència per guiar el talent jove que té del planter barcelonista. El mateix tècnic alemany hauria trucat a Rodri per confirmar-li que estaria molt content de tenir-lo a les seves ordres i explicant-li quin paper li reservaria en el seu projecte. Les últimes informacions també diuen que el Barça ha presentat una primera oferta de 40 milions que està rechaçada per al Manchester City i a partir d'ara començaran a pujar. També s'ha confirmat que Pep Guardiola havia trucat a Rodri per convèncer-lo també de fitxar per al Barça. I en aquest cas, seguim parlant del Barça, Hansi Flick ja ha fet la primera tria de joves abans d'anar al triangular d'Udinense. Òscar Gistau, Àlex González i Brahim Diarra, que havien començat la pretemporada amb el primer equip, s'han incorporat a l'estatge del Barça B. El Barça tornarà a jugar aquest dissabte, una circumstància estranya, en una pretemporada atípica. Ho farà en un triangular contra l'Udinense i el Nottingham Forest, en un torneig que es disputa a la capital de Friuli, que serà a més part directa per TV3 a les 9 del vespre. Molts jugadors blaugranes encara no han tornat. Gavi es va incorporar abans d'hora, però falten tots els campions del món. Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres, Eric i Joan Garcia, més de Jules Koundé, França i d'Anthony Gordon, d'Anglaterra, que van acabar la seva participació mundialista el 18 de juliol amb la final de consolació. La disputa del Mundial va fer que el Barça comencés la pretemporada amb un nombre molt alt de jugadors del filial i del juvenil. Fins a 17 jugadors que no tenien fitxa del primer equip es van posar les ordres de Hansi Flick i van tenir l'oportunitat de captar l'atenció del tècnic alemany a l'espera de l'arribada de les primeres espases. Flick va admetre haver-se vist gratament sorprès per jugadors com Xavi Espar, Hamza Abdelkarim o Ebrahim Tunkara, que segurament estaran en dinàmica del primer equip durant la temporada. L'arribada del triangular d'Udine, que aquests dies ha coincidit amb el retorn d'alguns internacionals com Rafinha o el mateix Gavi, ha estat l'excusa per fer un primer cribatge. Òscar Gistau, Àlex González i Brahim Diarra, que han fet les dues primeres setmanes de pretemporada amb el primer equip, s'han afegit aquest divendres a l'estatge del Barça B a la Vall d'en Bas a les ordres de Belletti, que tampoc hi és Jofre Torrents, que aquest dijous va tancar el seu traspàs per a l'Ajax. Tot i que aquestes baixes encara queden 13 representants del filial i del juvenil amb el primer equip. Tomi Marquès, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernández, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orián Gorene, Ebrahim Atunkara, Guille Fernández, Brahim Fariñas, Jordi Pasqué, Aaron Jacobusvili i Iker Rodríguez.

Parlem ara de dues també notícies del Madrid. Avui anem a allargar una mica aquesta actualitat general, perquè estan passant moltes cosetes, i és que massiva reacció desagraïda del madridisme al faraònic fitxatge de Diomandé. I és que comença a sagnar aquesta ferida de Rodri. Una allau d'usuaris acusen el president blanc de voler tapar amb la multimilionària operació de l'Iburià el fracàs de l'operació del madrileny. Deu haver passat poques vegades que un club faci oficial un dels fitxatges més cars de la seva història i l'anunci provoqui una allau de crítiques a les xarxes socials. L'etapa de Yann Diomandé al Real Madrid comença després de dies d'intriga pel seu conflicte entre els seus representants, enmig d'un ambient enrarit en la coincidència de l'intent fallit de seduir a Rodri. La publicació a la plataforma X del comunicat de l'equip blanc informant la contractació de l'Iburià per les properes set temporades després d'acordar un pagament de 125 milions d'euros fixos més 15 en variables del Leipzig ha generat una massiva reacció desagraïda entre el madridisme. Milers de comentaris acusen a Florentino Pérez de voler tapar amb la multimilionària operació de l'ex del Leganés el fracàs de l'operació del pilotador 2024. Demanaven a Florentino dimissió, també deien que tot el que no fos Rodri és un fracàs i tot això, la tempesta del malestar merengue, s'ha repetit en les piulades posteriors com a un conèixer millor a l'extrem dret del nou. De Yann Diomandé o un desafortunat acudit gràfic en un quart d'hora s'esvia un plert de memes irònics. La notícia que el capità de la selecció campiona del món ha donat sí al Barça per negociar amb el Manchester City després d'encallar-se amb les negociacions amb el Madrid cau entre l'afició del Bernabéu. José Mourinho es queda sense una peça que considerava clau a cromo electoral de l'aspirant a les eleccions Enrique Riquelme i a canvi rep l'enèsima cara oposta del madridista per trobar el seu Lamine Yamal. Mastantuono, Guler, Endrick i ara Diomandé ha rebassat per la base de milions de les urpes del PSG. Ahir també es va anunciar la renovació de Vinícius amb el Real Madrid fins al 2032. El brasiler, que passarà a cobrar una mica menys de 30 milions d'euros per any, dona el sí quan Mourinho es començava a impacientar. El futur de Vinícius Júnior ja no és una incògnita. Quan tot apuntava per la seva sortida del Bernabéu, el Real Madrid ha comunicat aquest dijous la renovació del jugador de 26 anys fins al 2032. Dimecres, el club blanc va pujar-li l'oferta en una reunió clau. La proposta que va rebre l'Internacional a l'entitat des del 2018 i que va capgirar la situació va passar a cobrar una mica menys de 30 milions d'euros per temporada, una xifra pròxima a les seves demandes inicials. La confirmació de la continuïtat de Vinícius com Mourinho es començava a impacientar. El portuguès, que aquest dijous també ha llegit l'anunci del car fitxatge de Diomandé entre queixes del madridisme, que hi veuen un intent de tapar el fracàs de Rodri, com ara comentàvem, no estava disposat a esperar gaire per rebre una proposta mentre l'Arsenal continuava disposat a emportar-se'l. Dimecres, el futbolista va prendre una decisió estranya després de la reunió amb el club blanc. Esborrà totes les publicacions que tenia el seu perfil d'Instagram. Fins i tot va eliminar la seva foto de perfil, un rampell difícil d'interpretar aleshores quan ni confirmava ni desmentia absolutament res. 24 hores més tard, però tot ha quedat desvetllat. La decisió del davanter ja estava presa i la volia comunicar de forma solemne, reinaugurant el seu perfil per celebrar la renovació. I llegim també que la Supercopa d'aquest any del 2027 canviarà la seu i Turquia és la gran favorita. La Supercopa d'Espanya 2027 no jugarà a l'Aràbia Saudita i Turquia apareix com a gran alternativa per recollir aquest torneig. Primeres novetats de la temporada al descobert. Després de diverses temporades de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, la Federació Espanyola de Futbol prepara un canvi inesperat i forçat per jugar l'edició del 2027. Barça i Real Societat, com a vigents campions de la Lliga i Copa del Rei, seran la Supercopa. El Real Madrid i l'Atlètic de Madrid completaran l'edició com a subcampions d'aquestes competicions. Des del 2020, la Supercopa d'Espanya s'ha celebrat a l'Aràbia Saudita, tret de l'edició marcada per la pandèmia que es va disputar a la Cartuja de Sevilla. 7 anys després, però, el torneig tornarà a canviar de seu. El canvi de la seu respon a un motiu calendari. L'Aràbia Saudita serà l'anfitriona de la Copa d'Àsia, que es disputarà entre el 7 de gener i 5 de febrer, unes dates incompatibles amb la celebració de la Supercopa d'Espanya. Per aquest motiu, el torneig ha de buscar una nova destinació. En aquest context, la Real Federació Espanyola de Futbol ja tindria molt avançades les negociacions per trobar una nova. Segons ha informat Alfredo Martínez, Istanbul és l'opció amb més força per acollir la Supercopa. Si es confirma, Turquia es convertiria en el tercer país estranger que organitza el torneig, després de Marroc i l'Aràbia Saudita.
però el calendari de seu, a canvi de seu, no seria l'única novetat de la Supercopa d'Espanya. Fins ara, el torneig sempre s'havia disputat durant les primeres setmanes de gener, coincidint amb la tornada amb l'aturada de les grans lligues europees. Ara, però, la Federació Espanyola de Futbol també hauria modificat el calendari. Segons la mateixa informació, l'edició del 2027 es jugaria durant la primera setmana de febrer, un canvi inèdit que alteraria les dates habituals de competició. Una competició que ja s'han fet, ha fet oficial els seus calendaris d'inici i en aquest cas el partit inaugural de la nova temporada de la Lliga serà dissabte 15 d'agost entre l'Alavés i el Getafe a 7:45 del vespre. Per tant, la setmana vinent, ja el dissabte, comença la Lliga Espanyola sense un Barça i un Madrid, que la competició ha ajornat els partits d'alguns clubs perquè diversos jugadors van arribar fins a les semifinals del Mundial i puguin completar el període de descans abans de tornar a competir. Ara sí que sí, ja hem llegit aquestes moltes notícies, però que calia posar-vos en context. És hora de passar, ara sí que sí, amb els continguts del dia d'avui. Recordeu que és parlant amb en Xavi Mercader sobre la frustració en un dia que també està marcat per aquestes bitlles a la fresca. Per tant, gaudiu-lo i d'aquí una estona ens veiem a la gran final de les bitlles a la fresca.

0: Vinga, vai, com us comentava a l'inici del programa, quan presentàvem qui m'acompanyaria, qui estaria sentat en el meu cantó, aquí a la banqueta d'aquest estiu, doncs en aquest cas els divendres estrenem una secció que veurem, que esperem que la puguem tenir cada setmana, però si no, ja us aniré informant de les novetats, però com us he anat comentant, és una secció on parlarem sobretot de psicologia en l'àmbit de l'esport. M'acompanya en Xavi Mercader. Molt bona tarda, molt bon vespre, Xavi.
1: Hola,
0: per estar aquí.
1: Molt bona tarda, molta il·lusió de ser aquí amb tu ara mateix.
0: No, a mi em fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè normalment, tant en el show com aquí a la banqueta d'estiu, en els programes, doncs, ostres, parlàvem d'esports, o de mercat, de fitxatges, de coses que bé, possiblement són les que habitualment podíem escoltar en qualsevol altre programa d'esports, però també és molt interessant tenir una vessant una mica més educativa, com és ara la d'una mica la psicologia en l'àmbit de l'esport, que és, de fet, els psicòlegs esportius són una de les peces fonamentals en l'èxit, potser, dels professionals.
1: Exacte. També perquè l'esport en si mateix és una escola per la vida, una escola plena de virtuts, i també hi ha d'haver especialistes en psicologia aplicada a l'esport. No és el meu cas directe, però sí que penso que és supernecessària aquesta figura en l'esport, una presència important.
0: Comentem que la nostra intenció, Xavi, és que a cada secció, o cada dia, parlem sobre un tema. Què ens portes avui per parlar, doncs?
1: Doncs mira, jo per aquesta setmana havia pensat un tema gran, dels, per mi, més importants quan penso en l'esport o en els nens i nenes que s'hi dediquen, que és la gestió de la frustració.
0: Molt bona.
1: La frustració. Jo crec que és un tema bastant important, del que a vegades potser no se'n parla prou, però, bueno, primer, crec que hauríem de tenir ben clar què és. Tu em sabries dir què és la frustració, Jordi?
0: No t'ho sabria definir. Són aquestes coses que a vegades em dius, saps què és això? Jo dic, sí, sé el que és, però no m'ho vagis a explicar.
1: Correcte. És una paraula que hem sentit moltes vegades, però al final, posant així una terminologia més col·loquial, diríem, quan una cosa no em surt com a mi m'agradaria, apareix un sentiment dins meu, que en allò li diem frustració. És aquell, diríem, sentiment que apareix quan una cosa no és el que jo voldria, el que jo desitjava, el resultat no esperat, volia guanyar i he perdut, volia fer la meva millor marca i m'hi he quedat a prop però no l'he superat, porto molt de temps batallant, lluitant per una recuperació física i no l'he superada.
0: Aquí, aquí potser jo m'hi he sentit,
1: Veritat? I aquella sensació de dir, mira que porto ja no sé quants fisios i seguim que no estic preparat. Què genera això? Frustració. Per tant, aquest sentiment existeix, tots n'hem tingut experiència, tant de l'esport com de la vida mateixa, relacions de parella, vull dir, la frustració està present en la nostra vida. Aquí el tema és no què és, sinó com la gestionem. Aquest seria una mica el dilema o el quid de la qüestió.
0: Perquè, clar, no podem evitar tenir frustració, eh?
1: És evident que no podem, com tampoc podem evitar doncs, que ens agradi una persona, tens aquell sentiment de que algú t'agrada, neix en tu un sentiment com d'estima, com també doncs, quan alguna cosa et fa riure o et fa gràcia, no pots evitar que allò et faci gràcia, o quan una cosa et fa plorar i et posa trista. Uh-huh. És que els sentiments... Mira, jo sempre he explicat que els sentiments és com les bicicletes, com la roda d'una bicicleta. És a dir, els sentiments, una bicicleta té un manillar, que és la raó, allò que et fa anar cap a la dreta o a l'esquerra, té uns frens, que és el que et fa, la voluntat són els frens, no? Que et fan frenar quan una cosa no la vols, però la bicicleta el que té són les rodes, que són les emocions. Mm-hmm. Si una bicicleta no té rodes, no viatges. Mm-hmm. Si tu no tens emocions, no ets humà, podríem dir.
0: I a més, ja ens centrarem una mica en lo de l'esport, però ja saps que ens anem aquí per les branques, però clar, a vegades, amb aquests sentiments que no ens sentim còmodes, o com pot ser el de la frustració, per exemple,
1: sí.
0: Ja sí en qualsevol àmbit, després ens centrarem, com comentàvem, en l'esport, però clar, potser és... per què creus que passa això? Potser és perquè de petits no ens han ensenyat a gestionar bé les nostres emocions, o crec que és algo inherent, que no, ja has de saber controlar a mesura que vas creixent?
1: Sí, jo penso... És important, o sigui, aquest tema que em planteges de com, què passa de petits, no? Que aquesta frustració neix o que no sabem gestionar-la. Bé, potser és que...
0: Però i sobretot, amb els nens petits, o saber guanyar o no saber guanyar.
1: Sí, saber guanyar o saber perdre.
0: Potser és quan neix.
1: Clar, un nen petit, quan un és petit, ho vol tot, no? Ploro perquè vull un xupa-xupi i no me'l donen. Ploro perquè volia guanyar i no he guanyat. O vull aquell joc, o vull la pilota i no me la passen. és com molt normal quan un es va creixent, no?, i es va fent un lloc en el món, és com molt normal que, bueno, que a un li passin coses, i quan som petits sembla que aquestes coses tenen una dimensió més gran. Llavors nosaltres estem intentant, a vegades els adults intenten que els nens petits, no?, doncs, però per què plores? Bueno, s'ha d'entendre que aquest nen plora per alguna cosa que per ell era molt important. Aquell partit de futbol o aquella cosa que li ha passat que l'ha frustrat, per ell és superimportant, molt important. Llavors, el tema és que ja des de petits ens ensenyin que tant pots fer una cosa bé o malament, que l'important moltes vegades és intentar-ho. Sé que sona atòpic, però els nens a vegades, jo sempre dic, jo sóc educador, sóc professor en una aula, escolta, l'important no és treure un 10, l'important és tu posa tot de la teva part perquè et vagi bé la prova i perquè aprenguis, l'important és aprendre. Però sense voler, els nens cauen en sóc el primer, he tret un 10, bueno, és com, bueno, en això consisteix l'educació en edats tempranes, no?, en intentar ensenyar que la vida no és una competició. Llavors, trobo que és, per mi, que és superimportant que els nens entenguin que l'important no és ser el primer. L'important és posar tota la teva part, esforçar-te per fer allò que estàs fent de la millor manera possible i entendre el que estàs fent i el per què ho estàs fent, no? Uh-huh. Per això deia abans que per mi és molt important, que la frustració, com la gestionem? Bueno, la frustració, més que com la gestionem, jo crec que és una oportunitat educativa. Una oportunitat educativa en una societat que viu tot el dia en la immediatesa. Volem les coses, les volem per allà. T'envien un missatge per WhatsApp, has de respondre ja. Llavors, els nens, vinga, va, vull aprendre un instrument. Molt bé, aprendre un instrument. Tocar la guitarra, vinga, va. I en dues setmanes es desanimen. Per què? Oh, perquè no m'ha sortit com volia o perquè em costa molt. En l'esport, vinga, va. Oh, és que no començo a la banqueta. És que potser l'entrenador no s'està fixant en mi. Bueno, però espera't, no et desanimis. O sigui, torna a intentar. Com vas als entrenaments? Com a la primera que, ai, tinc fred, ai, ara tinc set, ai, ara no em ve de gust. Saps, hi ha una jo li dic en castellà una flojera, no?, però és una paraula que en català, no sé, una fluixesa, no sé com dir-ho, no? I ara en l'ambient, tot un entorn com molt fluix. I sembla que en educació a vegades no ens hem acostumat a que, bueno, pobret, pobrissó, no? No sé, no? Les coses no aprendre a fer un esport o a tocar un instrument o comporta un sacrifici. És inherent en allò. Mm-hmm. I sembla que a vegades ho obviem. Per tant, per mi, un resum és que la frustració és inevitable, però la frustració també educa. I en una societat que tot ho volem per allà, encara és més necessari entendre el valor de l'espera, no? La constància, entrenament, reentrenament, no? Vinga, va, un tenista, ¿vale?, que ha de practicar, no?, el saque, no?, i ho intenta. Què volem? Que després de 5 vegades intentant-ho ja sigui una cosa perfecta? No. Una vegada i una altra. I vinga, i entrenar, i entrenar, i entrenar. I un futbolista xutar 10.000 vegades una falta i una altra i una altra. Però també, que a vegades sembla que només volem, no?, xutar, sí, però també aquelles abdominals que no, aquella forma física que l'entrenador t'insisteix. Vinga, va, ara, que si abdominals, que si corre, que si aquestes coses que dius, buah, que potser no costen més de pair, que no és pròpiament jugar a futbol, ja, però és que és l'antesala, no? Necessitem allò per després poder donar el 100% de nosaltres.
0: L'altre dia vaig veure un vídeo que em recorda més o menys això, i és, per exemple, imagina les faltes que ara comentaves pel futbol, per ficar un exemple. Si a tu et diguessin, ets jugador professional o jugador amateur, més igual, estàs tirant una falta i et diguessin, mira, has de tirar 100 faltes, però a la que tiris la falta número 100, marcaràs el millor gol que s'ha vist, però mai als teus ulls, vull dir, un gol espectacular. Cada vegada que tiris una falta, estaries com content perquè cada vegada queda menys per arribar a la falta número 100, no?
1: Correcte.
0: Per tant, s'assembla una mica al que comentaves de s'ha de veure des d'una altra mirada.
1: Correcte. Jo crec que, o sigui, sentir la frustració, sentir, ostres, em sap greu haver perdut, és com molt normal, no? No? Penso que és molt normal. El tema és que hi ha gent que amb la... Hi ha menors, o sigui, o fins i tot també adults, no ens pensem que a vegades no som tan diferents els adults dels nens, que quan una cosa no ens ha sortit bé a la primera, bueno, va, segona, bueno, va, a la tercera, ja ho deixem estar. Aquí és la frustració que dic jo dolenta, és que ha guanyat la partida una emoció que en aquest cas ens està empetitint, quan hauria de ser el contrari. ens hauria d'engrandir. Abans, fora d'antena, parlàvem, no?, que hi ha un cas com molt, molt evident de com la frustració ben gestionada pot suposar un punt d'inflexió. I n'hem parlat, he dit, el cas de Michael Jordan, jo el desconeixia, no? Michael Jordan, o sigui, qui no coneix a Michael Jordan? Doncs es veu que va tenir amb l'equip de l'institut que, bueno, l'entrenador va considerar que no complia amb uns mínims i no el van ficar a l'equip principal. El van ficar a l'altre, diríem, al segon equip, no? I el mateix jugador diu, ostres, per mi, que em fiquessin en el segon equip, quan jo aspirava a ser una estrella, bueno, una estrella, vull dir, jo volia estar en el primer equip, perquè a mi m'apassionava tot això, doncs diu ell que aquell, ostres, doncs no, te'n vas al segon equip, li va suposar com un punt d'inflexió per ell de dir, doncs vaig a treballar, vaig a currar, perquè això he de millorar, he de progressar. Aquí és on penso que no només la frustració ens educa, sinó que a vegades aquest sentiment, no?, ens porta a obtenir el nostre millor resultat, no?, a treballar per fites més elevades, a no conformar-nos.
0: Mm. I un altre exemple que potser pels més futboleros, hem ficat un del bàsquet, hem ficat un del futbol, i potser més actual, que no ha acabat tan bé com Michael Jordan, és Ferran Torres, el jugador del Barça, que va patir com una època que no podia marcar cap gol, es desanimava, les càmeres l'enfocaven i es veia cap cot, ostres, li costava molt, i mira, mica en mica, també amb ajuda de psicòlegs, perquè ja ho hem dit al principi que tenen un paper molt important, doncs va canviar aquesta visió de res em surt a mica en mica, em sortiran les coses. I mira, després va tenir una ratxa molt positiva de cara a porteria i es va fer com aquesta dita, no?, de mentalitat de tauró, que li va dir ell mateix, i és una mica, una altra vegada, tornar a la mateixa, no?, mirar-ho d'una manera diferent, òbviament amb ajuda també de professionals.
1: Correcte.
0: I que no ens vulguem menjar sempre nosaltres sense dir res, i jo em vull fer el fort, i jo podré amb tot el meu, i em faig una bola, que va creixent, i després acaba sent pitjor.
1: Correcte. Jo aquí també penso que en tot aquest tema que estem tractant o quan ens fixem en el tema de la frustració, per exemple, no, jo aquest any he tingut la sort, perquè també és una sort i un gran aprenentatge, d'estar durant moltes hores amb un grup de 10 anys, 9-10 anys, quart de primària, ¿vale?, que els donava unes assignatures, etc. I en aquella classe, és veritat que jo els dilluns al matí tinc diversos alumnes que fan el seu esport extra paraescolar, no? Tinc a dos o tres que fan que practiquen futbol, un futbol sala i dos futbol set, tinc una noia, una nena que fa gimnàsia rítmica, tinc un noi que és un al·lucinat del bàsquet i que té grans aspiracions en aquest camp, i jo cada dilluns només entrar per la porta, més m'ho tinc apuntat, i ara, o sigui, quan entren per la porta, jo els hi pregunto, resultat, com ha anat, no sé què, i m'expliquen el partit, no? Que ho vaig fer un dia, ho vaig fer dos, i ahir del dia que me n'oblido, perquè el nen ja, o nena, ve a classe com esperant poder-t'ho explicar, no? Era molt bonic veure com, per exemple, un d'aquests que és futbolero, no?, fins la medula, una cosa, una persona que li encanta jugar, sí, sí. Que em va dir, ostres, aquest cap de setmana va anar fatal, jugàvem contra els primers, un desastre de partit, no ens va sortir res, no sé si em va dir 9-1, no? És un resultat que dius, vale, escandalós, no? Però em va dir, però vaig parlar amb els pares i em van començar a dir, que jo pensava que no havia anat bé en algunes coses, em van començar a destacar totes aquelles coses bones que sí havien fet en el partit i tinc clar que la propera ho tornarem a intentar i ens en sortirem. I jo a partir d'aquesta anècdota, com dic jo, els nens ensenyen moltes coses, me'n vaig adonar, no pot ser més evident com aquesta frustració que podia sentir aquest nen ben gestionada, han passat dos dies del partit i està empoderat a tornar-ho a intentar.
0: Sí, sí.
1: Això sí que és educació, això sí que t'educa pel dia de demà. Quantes vegades ens hem hagut de tornar a aixecar perquè estem caient a la mateixa pedra i l'esport ensenya tantes vegades això que fa que quan a la vida real, amb un problema personal, doncs tinguis un desengany o et puguis tornar a aixecar i et costi menys, perquè estàs entrenat per això, no? Però després també, que no, potser encara no hem tocat el tema i crec que és important, el paper dels pares, no? Jo penso que quin important és uns pares que li saben donar una volta a la situació i li plantegen a l'infant una altra realitat. És a dir, vale, jugàveu contra els primers, però te n'adones que heu aconseguit això, això i això? I el nen o nena, quan veu aquests plantejaments, diu, ai, va, doncs és veritat, no? Perquè també he viscut al contrari. He viscut ambients, diguem-ho així, no?, de pares molt tòxics, que d'alguna manera el fill perpetua el que el pare hagués volgut quan ell era jove, no? I veus que, al final, la derrota del nen és una derrota del pare. I penso jo, però en quin món vivim? Aquest pare no s'està enterant de que no es tracta d'això. I fins i tot sé d'alguns clubs esportius que han engegat iniciatives per intentar també doncs, fomentar una bona convivència en els partits, que també alertar els pares dels perills de doncs, cridar un àrbitre de manera descontrolada perquè era falta o perquè han agredit, qui diu agredit ja m'entens, o perquè han donat un cop al seu fill i s'impliquen d'una manera que és del tot inapropiada.
0: Això no? És el que t'anava a comentar, és que actualment, per mala sort, pràcticament són pitjors els pares que els fills i no parem de veure incidents a graderies de pares contra pares dels altres equips i veus que els que s'estaven jugant al partit eren nanos que es queden mirant, flipant.
1: Jo crec que s'ho miren, que de sobte pensen què fan els adults, que s'han tornat bojos, no? Quan precisament l'adult és el que hauria de saber estar o de saber controlar aquest impuls, no? També penso que, al final, darrere d'aquests pares que munten aquests saraus enmig d'un partit, crec que hi ha molt de frustració no gestionada, de que un dia en parlarem, de saber guanyar i saber perdre, perquè són dues coses totalment diferents, però les dues són superinteressants, i penso que, bueno, que en comptes de veure l'oportunitat que hi ha darrere, o sigui, darrere d'una frustració d'un nen o nena, el que hi ha d'haver és una comprensió molt gran per part dels pares i un saber dir les coses, no? No intentar, doncs aniré a parlar amb l'entrenador perquè no t'ha tret el partit, no? Si un nen volia jugar com a substitut titular i no l'han tret de titular, quina oportunitat més bonica té un pare per dir, ei, escolta, que sou 11 o 7 a l'equip, si és futbol 7, i sou 14 a l'equip. Vull dir, que bonic que tu puguis cedir el teu lloc a un altre. Per què no ho planteges des del punt de vista de la generositat? Per què te'n vas al no valoren prou el meu fill? És a dir, aquí el problema no el té el nen, el problema el té el pare. Sí. No? Clar, llavors el nen s'alimenta de tot això i després el problema el tenim a les aules. Que, bueno, pues, ara hi ha corrents pedagògiques de les que estic profundament en contra que, no, hem de corregir en verd, perquè el vermell frustra. A veure, en quin món vivim? I això ho he sentit.
0: Ara es corregeix
1: bueno, en he sentit teories que diuen que, bueno, si agafes un examen, potser en comptes de... Si tu t'imagina't, no? Tot bé perquè un nen rep un examen d'una redacció, per exemple, i té en vermell subratllat tot el que no fa bé. I és com, és com molt desmotivador, no? I a les coses que ha fet bé. Llavors, a partir d'aquesta teoria, que té una part de certa, diuen, no, anem a corregir primer en verd i destaquem el que sí. I, a veure un moment, si a mi faig una redacció en català i un nen em posa a via a, sense H i en B alta, diríem, amb la B alta, sí, doncs potser està bé, no?, que li digui això no s'escriu així. Llavors, com tot, moderació i equilibri, però com que aquestes corrents, per evitar la frustració, arribem a aquestes teories pedagògiques que a mi em generen rebuig. I, escolta, està bé que en una redacció li diguis tot això no, però, això sí, m'ha agradat molt. Està guai, està bé que li diguin a un nen el que ha fet bé, perquè pues, ho tornarà a fer, però també està molt bé que li diguem el que no. Doncs jo penso que com que a vegades a casa aquesta frustració, el que dèiem abans, no? Com que no t'han tret de titular, no et valoren prou, em vaig a queixar l'entrenador. Com t'has de fer això és, que bonic, que no te n'alegres pels que sí han sigut titulars. Si anéssim per aquí, jo crec que les aules, la realitat ara que tants educadors estan sortint al carrer manifestant-se, seria molt diferent. Perquè, bueno, jo a vegades he de mesurar molt les meves paraules, a un nen li dones un examen, compte que no consti gaire la nota si no li ha anat bé, o que ningú més vegi si li ha anat malament, no vagi ser que el nen es frustri. O nena, bueno, benvingut al món, no?
0: Xavi, l'última pregunta, perquè el temps se'ns esgota.
1: Totalment.
0: Creus de les generacions esportives, no? Que potser veus ara televisions com gestionen aquesta frustració, però també com estan creixent i com estan pujant aquestes generacions que potser se li està tenint més en compte de cuidar, de saber gestionar des de petits tot això. Creus que d'aquí uns anys, d'aquí 20, 25 anys, quan tota aquesta gent més petita estiguin ja a l'elit de l'esport, la cosa haurà canviat?
1: Ho crec. I, a més, tinc un referent molt proper del futbol base de l'Espanyol. que dic, conec a la persona que lidera el futbol base de l'Espanyol, sí. I m'explica doncs, com, per exemple, els ajuden els nanos a que, a partir de la seva motivació per aquell esport, li vagi bé la resta d'assignatures i socorrin no només en allò que els agrada, també en aquelles assignatures que no van tan bé. És una persona que fa tutorització dels alumnes que té en els equips de futbol base, com els hi fa un seguiment, com parla amb les famílies, i tot això perquè no només es tracta que sigui un bon futbolista, es tracta que sigui una bona persona que juga a futbol. A més, aquestes personetes que el dia de demà poden estar en els primers equips, som superconscients de la repercussió que tenen en tants joves. Per tant, si en un futbol base instaurem aquesta cultura pedagògica, aquesta cultura d'acompanyament, de guia, d'obrir la mirada, que no només es tracta de xutar una pilota, saps? També es tracta de saber demanar perdó, superar-te, saber cedir, saber compartir, col·laborar, tot això que ens aporta ja de per si l'esport, que és una escola de virtuts, si ho posem al servei d'un futbol base on aquests infants aniran creixent, home, jo crec que el dia de demà tindrem uns referents a la tele, per exemple, els nens quan ho vegin que diran, uau, crec que es notarà, en la societat s'hauria de poder notar, sí? També penso que tota aquesta emoció que parlàvem de la frustració, que jo crec que és una cosa que no l'hem comentat ara directament, però hi crec molt, crec que no estem parlant de la frustració igual a conformisme, No es tracta de conformar-se, no és, has perdut, bueno, he perdut, yuhu, no passa res. Jo crec que és, vale, pues no he guanyat aquest partit o no he superat aquesta marca, passa res, és que és just al revés, la frustració ben gestionada és lideratge, capacitat de superació, també admiració pels que sí han superat aquella marca o sí han fet allò que a tu t'agradaria. Llavors penso que no estem fent persones apocades, petites, que no tenen ambició esportiva, sinó tot el contrari. És una ambició certa, real, que educa i prepara per la vida.
0: Doncs Xavi, moltíssimes gràcies per haver estrenat aquesta secció. Ens veiem la setmana vinent, ha estat tot un plaer, i a veure si la gent que ens ha escoltat ets a casa també ho poden implicar també amb els seus nanos, si en tenen. Xavi, moltíssimes gràcies, que acabis de passar una molt bona nit.
1: Fins la setmana que ve.

Fins aquí arribem a aquesta edició de la banqueta d'estiu d'avui divendres 7 d'agost per tancar la setmana amb un dia també marcat per aquest inici de les bitlles ara fresques que hem d'anar cap allà doncs, per poder practicar una mica abans de l'últim dia on es decideix tot després de que ahir es suspengués per la pluja i perquè la pista estava impracticable amb tantes basses d'aigua i tant de fang. Per tant, espero que hagueu gaudit d'aquesta edició de la banqueta d'estiu. Us desitjo moltíssima sort a l'últim dia de bitlles ara fresca, que acabeu de passar una magnífica nit i sobretot un bon cap de setmana. Ens veiem dilluns vinent.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: de la montre. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
4: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
2: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
4: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
2: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
4: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de la Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
2: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
4: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
2: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
4: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la Xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, i bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització obligada a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. I també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta del corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat.

0: violència masclista, tenen 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
1: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
0: Ens ho explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
2: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
3: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
2: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
1: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
0: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
4: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
5: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació del que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
4: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
1: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exhaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
6: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
7: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
6: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
1: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós,

0: Carles Ribas.
1: El festival amb so de cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
2: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
1: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
3: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
4: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
5: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
6: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, oberta les portes a tothom que estigui creant.
5: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronta una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
4: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
3: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
4: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
3: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
4: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
9: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea. Però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I també escoltem a Berta Pujades, jugadora precisament del Badalona Women.
0: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar, i al final bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
3: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la Segona Divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
11: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
10: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
4: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
12: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar, no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
4: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
13: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és has d'anar sumant minuts, d'anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues serà difícil.
4: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la Segona Federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
14: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
4: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
15: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé. I sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
4: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
3: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tocar el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que s'ha escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyi, gunyi, gunyi. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per cassí en si.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi, deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan guanyi, és practicar l'esquí marí. Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
6: President, president, sisplau, president, una pregunta. Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta.
7: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
8: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
9: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
8: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar. i que, per davant de tot, no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
6: El president dimiteix acusat de corrupció.
10: Grans manifestacions arreu del país.
6: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
8: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
11: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia. Us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
8: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda.
11: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
12: Un 1. Un desastre.
8: Deixen de creure en el sistema.
13: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
8: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
14: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
8: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció. Que tothom reconegui el teu nom.
15: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
16: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
8: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí. però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida siguin, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bé com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que els permeten fins i tot trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar quines institucions van poc a poc controlant. El tema és anar controlant institucions poc a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut, concretament les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema perquè hi ha càmeres a tot arreu. Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços de anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu. I, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altre, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons, de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en
7: cosa. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que baixen una mica però que continuaran realment molt altes. De cara a demà s'espera que tinguem un temps amb alguns núvols encara de matinada, primeres hores del matí, sense descartar algun petit ruixat a la zona de la serralada litoral al Maresme Nord, i tot això amb unes temperatures que demà baixaran una mica.
8: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
9: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: El Muntatu Bé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatu Bé d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Dilluns 6 a 7 de la tarda és l'hora de muntar-s'ho bé a l'estiu i de muntar-s'ho bé amb treballs de recerca. I ara començarem. Volem conèixer un altre treball de recerca i aquí estem preparades. La Claudi Carta al control, la Sola. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Clàudia. I la Dolors Pinatelli, aquí fent l'entrevista, avui a la Carla Masferrer, que ja és coneguda d'aquí a Ràdio Tordera. Carla, els matins et sentim amb l'informatiu. I bé, estàs per aquí a la ràdio i avui estàs d'entrevistada, més que d'entrevistada, com al revés, no? Que ens faràs... ens aportaràs tots els coneixements que hi ha en el teu treball de recerca. El treball de recerca que tu vas fer es diu La importància del color en el cinema, eh?
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest tema?
1: Doncs perquè a mi des de petita em va interessar molt tot el tema de cinema, de com el cine o les sèries et poden transportar en un món i sentir-te tu un més de la història, sentir el que senten els personatges com si fos a la teva pell, i això m'interessava molt. I doncs volia investigar com el color podia ajudar a que tinguessis aquestes sensacions, perquè vaig veure que era una eina que enriquia molt a totes les produccions audiovisuals i que moltes vegades la gent no ho apreciava, i volia fer que la gent s'adonés compte que era una eina molt important.
0: O sigui, que tu al cinema et sedueix, no?
1: Sí, exacte.
0: Sí, i entres molt, no?, la història, una mica posar-te a la pell dels personatges, tot això a tu et fa sentir bé.
1: Sí, sí.
0: I des de petita,
1: sí.
0: Dius?
1: Sí, des de ben petita, jo sempre enganxada a la tele...
0: A les històries.
1: Sí, sempre explicant històries i formant part dins de les històries que mirava.
0: I ets bona coneixedora del cinema?
1: Pues no sabria dir-te, perquè les típiques pel·lícules així clàssiques que en teoria t'has de veure, jo moltes no me les he vist.
0: No?
1: No, o sigui, he tirat més cap a cine espanyol, sèries espanyoles...
0: Ah, sí?
1: Sí, però no sé per què. O sigui, ho tinc pendent de mirar els grans clàssics i tot això.
0: Sí.
1: Però sí.
0: Més aviat, i ara últimament més sèries que pel·lícules.
1: Sí, perquè al final és ara el que s'està produint més, una pila de sèries gràcies a plataformes com Netflix, Prime Video, i al final ara s'estan fent més sèries que no pas pel·lícules.
0: Uh-huh. I això t'va anar seduint, t'agradava molt, i vas decidir que el treball de recerca el faries sobre aquest tema, no?
1: Sí, exacte.
0: Però concretament la importància del color. Quan mirem pel·lícules, els que no som experts, potser no sabem apreciar bé el que ens aporta, el que ens diu, el que ens transmet el color, no?
1: Exacte, perquè al final, o sigui, els espectadors que tampoc han estudiat res d'audiovisuals o tampoc els apassiona tant, veuen una pel·lícula o alguna cosa, alguna imatge, i es queden igual, pensen, vale, m'explica tal cosa o surt aquesta cosa, però en canvi la gent que sabem sobre el tema, on hem estudiat, o ens interessa, veiem que no només allò és una imatge o que no només han utilitzat aquell color perquè sí, tot està planificat, i encara que sembli que una pel·lícula és agafar una càmera, explicar una història i ja està, hi ha una pila de coses al darrere, una pila de feines com direcció de fotografia, direcció d'art, que en conjunt de tot això poden aconseguir que la gent es pugui submergir en la història, sentir-se identificats i entendre-la.
0: O sigui, crear totes aquestes sensacions que potser no en som conscients, no? I a través del color s'aconsegueix crear tot aquest ambient,
1: sí.
0: No?
1: Sense donar-nos compte, uns simples colors ens poden recordar a una sensació, un sentiment en concret, o a una època de l'any, a una època de la teva vida, i sense donar-te'n compte, tu al veure allò t'està recordant aquell sentiment, aquella sensació.
0: Diríem que seria una manera de comunicar a través del color.
1: Exacte, o sigui, no només es comunica a través del guió, dels diàlegs, sinó que la màgia del cine és que només una imatge et pot dir moltes coses sense que hi hagi un diàleg. Mm-hmm. Un color, algun objecte que apareixi, tot això et pot arribar a comunicar una pila de coses.
0: Mm-hmm. Doncs bé, ara ens ho aniràs explicant, Carla, perquè molta gent, jo mateixa, no hi havia donat mai, no havia parat mai a pensar, no?, amb els colors del cinema, tot i que sí que és veritat que n'hi ha que veus com que les pel·lícules amb colors així com més pastels són més relaxants, que les de molta acció, moltes llums i coses i colors vius potser t'exciten, això sí, però bé, anirem veient com s'utilitza el color en el cinema. Vas començar explicant la psicologia del color. Cada color ens aporta un estat d'ànima, ens aporta una manera de captar?
1: Sí, però és subjectiu. O sigui, jo vaig investigar sobre el tema i vaig veure que havien publicat un llibre de la psicologia del color d'una psicòloga que es diu Eva Heller, i el vaig estar llegint i explicava que cada color, tu sense donar-te compte, et crea una sensació en concret o un sentiment o inclús èpoques de l'any, però que també depèn de la cultura. O sigui, per exemple, la gent asiàtica associen el color blanc a la mort, quan sí. Nosaltres la mort, doncs, per exemple, és el negre. Llavors, és tot això. En el llibre s'explicava doncs, que el verd, per exemple, era el color de la calma, de l'esperança, i tu sense donar-te en compte si hi ha un to verd en una escena o una imatge, tu sense voler doncs, et dona aquesta sensació sense tu donar-te en compte. O sigui, aquesta és la...
0: Sí, sí. No, sense ser-ne conscient et transmet això, no? Ara dius que depèn de les cultures.
1: Sí.
0: Hi ha moltes pel·lícules orientals, hi ha moltes pel·lícules coreanes o japoneses. Els directors allà potser utilitzen de manera diferent, no? Si els colors amb ells els diuen altres coses, potser utilitzen de manera diferent els colors en el cinema.
1: Sí, sí, si el seu públic saben que és exclusivament asiàtic o del seu país, llavors sí que ho utilitzen, però si són ja produccions que estan destinades a que ho vegi gent d'Europa o d'altres continents, ja són més els típics colors que tothom ho associa en aquells sentiments.
0: Més amb la cultura occidental, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: Sí. A veure, tenim aquí a la Clàudia, que també és una experta en el tema, Clàudia. Què opines tu de tot això?
2: Opino molt com la Carla, o sigui, els colors depenen del lloc on siguis, però si hi ha produccions que són perquè es vegi arreu del món, no només en una zona específica, sí que s'utilitzen colors que estiguin més... Doncs que tothom conegui...
0: Més global, no?
2: Més global, sí.
0: Sí, que puguin arribar a tothom i no sigui només per un públic determinat.
2: Exacte.
0: Molt bé, doncs seguim amb la psicologia del color. Segons aquest estudi, què n'explicava més aquesta senyora, la Eva Heller?
1: Pues bàsicament això, o sigui, anava per capítols, doncs, blanc, taronja, i et deia, doncs, quins sentiments li transmetia majoritàriament a la gent, perquè havia fet una enquesta a gent de diferent sexe, diferent edat, perquè depenent de l'edat també et podia crear diferents sensacions, i això aquesta dona doncs ho va estar estudiant, i també això depèn de la cultura. I però clar, és un tema molt subjectiu perquè també depèn del context, o sigui, si tu associes, jo què sé, el color taronja a la mort d'un familiar teu, pues clar, llavors canvia el que...
0: Això és personal, no? Exacte. Perquè el taronja més aviat dona energia, dona...
1: Això dic que sí. Si tu, per coses teves personals, per això dic que depenent del context i de la teva vida personal, pot ser que aquell color per tu signifiqui una altra cosa. Per això dic que és un tema difícil, perquè és molt subjectiu, perquè depenent de la vida també de cada persona.
0: Clar, clar. Sí, la lectura que en fem cada un, com també amb altres coses de la vida, esclar, sí. Pot ser que no sigui la que sigui més general i tu l'associes a alguna cosa que t'ha passat o el que et pot suggerir aquest color, no? Bé, doncs ara que sabem que es pot jugar amb psicològicament amb els colors, no?, per transmetre, no?, ens pots explicar també una mica la història del color en el cinema? Primer les pel·lícules eren en blanc i negre, al començament del segle XX, totes en blanc i negre.
1: Sí, primer en blanc i negre, després van utilitzar diferents tècniques, com per exemple pintaven sobre els fotogrames, que això era bastant curiós, no m'imaginava.
0: Sí.
1: I després ja van passar cap a tècniques doncs, molt millors, no pas pintar, com per exemple el Technicolor, que ja va revolucionar bastant la indústria, que es va utilitzar en pel·lícules com Lo que el viento se llevó o El mago de Oz.
0: Van ser de les primeres que es van fer amb color, no?
1: Sí, com amb Technicolor, que era l'ús del color com més, més professional, no era pintar sobre el fotograma. Allò va ser el que va revolucionar.
0: Sí. No sé si és en paral·lel o va ser més tard, que també passàvem les fotografies. Les fotografies dels primers anys del segle XX eren totes en blanc i negre. El color no va sortir fins a mitjans del segle XX, em penso. No sé si això anava també massa, més o menys lligat, no?
1: Sí.

0: exemple, l'estergit. L'estergit què seria?
1: Bueno, el... ara mateix no me'n recordo, però utilitzaven... eren tècniques que no... O sigui, que no quedaven gaire bé la pel·lícula.
0: Ah, ja.
1: O sigui, eren molt primitives en el sentit que eren com això, les que pintaven sobre els fotogrames.
0: Molt falses.
1: Exacte. Per això ja directament va passar a Technicolor, que va ser el que va revolucionar les altres tècniques, doncs les pel·lícules no quedaven gaire, gaire realistes, la veritat.
0: Ja, ja, ja.
1: I després ja amb el Technicolor, doncs la gran pel·lícula que es va fer en Technicolor va ser la del Mago de Oz, que va ser la primera pel·lícula que va utilitzar el color com a eina narrativa. Els altres era com un complement, com un més a més, com per fer-ho més estètic, bonic, més realista. I el Mago de Oz va ser el que va revolucionar la indústria del cine perquè va utilitzar el color per diferenciar els dos mons de la protagonista. Quan ensenyen doncs, el món real de la nena, de la protagonista, eren colors molt, molt freds, crec recordar, i després, quan era el món dels somnis, el món d'Oz, utilitzaven colors molt vius.
0: Molt vius.
1: Llavors això ho van utilitzar per diferenciar els diferents mons i encara aquesta tècnica s'utilitza a dia d'avui. O sigui, aquella pel·lícula va revolucionar bastant la indústria.
0: Sí, clar. Va ser com... va marcar un punt d'inflexió, no?
1: Sí.
0: Però a partir d'aquí, és clar, aquí dius ja feien com dos tipus de colors, depèn del moment en què se situaven, però a partir d'aquí suposo que s'ha com millorat moltíssim des de llavors les tècniques, han evolucionat, no?, les tècniques per poder donar color a les pel·lícules?
1: Des de llavors, des d'aquella pel·lícula es van adonar compte que podien utilitzar el color doncs, com una eina bastant potent en la gent i això, durant els anys van anar veient diferents tècniques, com per exemple la tècnica del clarobscur que utilitzaven també la llum, doncs per crear diferents contrastos entre l'ombra i la zona il·luminada, doncs per crear doncs, misteri, tensió. Això, per exemple, s'utilitzava el Padrino per fer així com més misteri.
0: Sí, sí, sí.
1: Van anar evolucionant a diferents tècniques durant els diferents anys.
0: En el cinema hi ha diferents, esclar, aspectes molt diferents, no? Des de, vaja, els actors, els guions, el decorat, el que sigui, no? El paisatge. Però hi ha un altre tema molt important que és la fotografia. I el director de fotografia té un paper que pot donar una qualitat o al revés, no? O desmereixer una pel·lícula. Què és i què fa el director de fotografia?
1: Sí, doncs el director de fotografia és un dels rols més importants a una producció que moltes vegades no es té en compte, que també va ser per el motiu pel que vaig fer aquest tema, per donar-li doncs, més mèrit al treball del director de fotografia, perquè és el que intenta que les imatges tinguin significat. O sigui, sense tenir en compte els diàlegs o el guió, fan que el que vol transmetre el director es vegi en la imatge, utilitzant la llum, els colors, o sigui, creant la gamma cromàtica, la paleta de colors, utilitzant doncs, la simetria, on posaran cada objecte o com serà la composició de la imatge. Llavors, clar, moltes vegades no es té en compte aquest rol quan és dels més importants perquè si no hi ha o una bona il·luminació o un bon enquadre pots fer que la pel·lícula no es transmeti de la mateixa forma que volia el director. Llavors,
0: o sigui que té un paper molt important la direcció de fotografia en una pel·lícula. Dius que els enquadres i tot això, però també que com posen els objectes i tot això també seria una decisió que pren el director de fotografia.
1: Sí, perquè, per exemple, o sigui, l'espectador moltes vegades no s'ha donat compte d'aquestes coses.
0: No.
1: Però, per exemple, si el director de fotografia vol que tu sentis la mirada a un objecte en concret, et posaré l'exemple de la pel·lícula del Resplendor, la típica escena on surt la nena en una bici, no, era un nen en una bici i es troba dos noies allà dretes, pues, el que fa doncs, el director de fotografia conjuntament amb el director és que l'espectador posi una mirada en un lloc en concret. O sigui, si vol que es centri en aquelles dues nenes, pues, farà que la composició de la imatge sigui d'una manera perquè tu centris la vista en aquell objecte o en aquelles persones.
0: Bé, o sigui que a part de, bé, de destacar allà on vols que mirem, ha de conèixer també una mica de psicologia, no? De com atreure

0: veure...
1: Clar, bueno, també per exemple la psicologia del color, o sigui, ha d'estar sempre pensant de quina manera pot fer, quina manera pot fer que l'espectador es submergeixi més en la història i es centri i li doni importància a les coses que li vol donar importància.
0: El vol destacar, no?
1: O sigui, si vols destacar un objecte concret, potser li posaràs un to de color, com per exemple vermell, perquè tu t'hi fixis. Al final aquesta és la seva funció, que tu et submergeixis en la història i puguis... saber de què està explicant, què és el que està explicant aquella imatge, uh-huh, a través d'aquestes tècniques.
0: Doncs bé, Clàudia, tu t'hi fixes en tot això?
2: Bueno, ara que estic estudiant audiovisuals, sí que m'hi fixo una mica més, i sí, tot el que ha dit la Carla té, és així.
0: És així. Raó. Abans també era això, que badaves, però miraves, i ja estàs sense veure res més al darrere.
2: Clar.
0: I ara també ara estàs captant...
2: tota la feina que hi ha darrere, perquè la fas tu,
0: i els
2: com
0: difes,
2: composes,
0: sí,
2: la imatge, els colors, l'enquadre,
0: sí,
2: ho veus tot ara.
0: Bé, ja m'hi fixaré més també, doncs. La il·luminació també és molt important, no?
1: Sí, la il·luminació també se n'encarrega el director de fotografia, també conjuntament amb el director. Clar, la il·luminació és això, són coses que l'espectador potser es pensa que no són gaire importants, i després quan veus la diferència entre l'escena sense aquella il·luminació o amb aquella il·luminació, veus que a tu transmet coses completament oposades o no transmet el que pretenia el director. O sigui, si tu fas una escena amb il·luminació així com molt baixa, potser doncs fas que sigui un ambient més íntim, així fas, jo què sé, si vols ensenyar dues persones que estan parlant sobre un tema doncs delicat o així, que la il·luminació sigui baixa per crear així com més intimitat entre les dues persones, i després si canvies aquesta escena i li poses una que estigui ben il·luminada, per exemple, sense ombres ni res, l'espectador dirà, a mi aquesta escena no m'està causant la intimitat que volia el director. Llavors són aspectes que moltes vegades la gent no té en compte, i després a l'adonar-se en compte, que és el que, bueno, és el que pretenia amb aquest treball, que la gent s'adonés compte de que aquestes coses que semblen molt simples realment són molt importants, perquè tu sentis el que vol el director que sentis en aquella pel·lícula.
0: Bé, bé, doncs estem aprenent molt aquí, eh? Haurem de mirar sèries i pel·lícules ara des d'un altre punt de vista. Quan hi ha festivals, en els Gaudí, en els Goya, en els Oscars, veiem que hi ha els premis, el millor director de fotografia, i allò que penses, bueno, sí, ara ja hi donem un altre valor, no? De dir, ah, sí, mira, doncs aquest senyor sap fer fotografies, però no li donem la importància de que potser t'està girant o t'està, és qui t'està enfocant tota la pel·lícula, o que te l'està presentant perquè t'agradi o perquè et fa creir sensacions. Hi ha directors destacats que han tingut molts premis, ens en podries anomenar alguns?
1: Per exemple, Roger Deakins, que és el del Renacido, el director de fotografia del Renacido.
0: Ai, aquella, quina bonica aquesta pel·lícula.
1: Clar, ara amb aquest treball el que pretenia és que després, si veus per exemple els Goya i premien millor fotografia, no pensis, bueno, l'única persona important en una producció és el director, que ara diguis, vale, el de fotografia no està tirant fotos, està fent que tu puguis
0: una mica
1: estar dins la història,
0: mira, fotografia, vale, però no clar, per li això donem el valor que realment té, no?
1: Exacte.
0: Ens parles que també hi ha una paleta de colors en el cinema, però és la paleta de colors normal, no?
1: O sigui, clar, els directors de fotografia fan com una planificació del que volen fer, o sigui, els donen el guió i després el que han de fer és, amb el guió, pensar com ho transmitiran amb les imatges, i depenent de l'escena, doncs diuen, vale, quins colors poden aparèixer en aquella escena perquè tu puguis sentir tal cosa. Doncs sí, llavors trien la paleta de colors, quins colors volen que surti. Pues, si vols que sigui doncs un sentiment com desolador, trist o així com de baix ànim, doncs diràs, vale, doncs colors grisos,
0: apagats,
1: blaus foscos, doncs aquesta és la paleta de colors i van triant així depenent de lo que volen que sentis en aquelles escenes. Per això la paleta de colors és molt important també. No només és l'estètica dels colors i que quedi bé, sinó hi ha una gran planificació darrere i pensant la psicologia del color, lo que li pot transmetre a l'espectador en tot moment.
0: Quina feinada, no? A l'hora de fer una pel·lícula.
1: Sí, per això. És que darrere una pel·lícula hi ha molts de mesos, molts anys d'antelació, una pila de feina.
0: A mi em passa que quan has agafat la pel·lícula i et surten els crèdits, dius, però tota aquesta gent què ha fet? Perquè hi ha una llista de gent que ha estat treballant amb aquella pel·lícula. Sempre pensava, però com pot ser que hi hagi tota aquesta gent fent la pel·lícula, però ja ho vaig entenent, no?
1: Clar, has de comptar, vale, director, auxiliar de director, després director de foto, auxiliar de director de foto, i al final vas multiplicant la gent i dius, bueno, que hi ha una gentada treballant,
0: sí,
1: hi ha molta feina en una,
0: esclar,
1: una producció.
0: I bé, amb totes les pel·lícules i sèries, però sobretot les que són molt destacades, les que han estat premiades i tot, doncs, esclar, tots els que han col·laborat a fer aquesta pel·lícula, tots els que han participat i han treballat, doncs suposo que són professionals molt destacats, no?
1: Sí, clar, a les grans produccions hi ha una pila de gent treballant, o sigui, a una producció normal d'aquí, pues, compta i el doble de gent, i tot sempre gent molt destacada i amb una gran filmografia al darrere, perquè clar, a les grans produccions hi ha molts de diners i poden invertir en que cada rol sigui gent molt destacada i molt bona perquè puguin fer bé la seva feina, o sigui, direcció d'art, direcció de foto, guió, doncs que tota aquesta gent al final és un conjunt que quan el conjunt tots ho saben fer molt bé la seva feina, al final el resultat és una pel·lícula que tu doncs dius que bé, saps? Que bé està feta.
0: Sí, que bé, però quanta gent i quanta feina i quant treball, no? Perquè sortir...
1: Molts de mesos de treball, molta planificació, és això, no només és agafar una càmera i començar a gravar. Has de pensar una pila de coses i quan ho penses dius, quanta feinada darrere.
0: Sí. De fet, és un art, el cinema, sí. No? És un art. T'agrada molt el cinema, ho estem captant? Has estat mai amb una filmació...
1: No, no he tingut la sort.
0: Estic
1: estudiant comunicació visual, he fet lo típic de càmera que t'ensenyen com va i tal, però encara no he tingut l'oportunitat d'anar a un rodatge.
0: Encara no.
1: Bé, el més a prop que he estat ha sigut a anar a l'alfombra roja de los Goya i ja està.
0: No, ja has estat?
1: Sí, vaig tenir la sort de guanyar un sorteig i vaig poder anar allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I si has vist de la vora, què tal?
1: A veure, veus els actors i els productors i tal,
0: actors, no?
1: Desfilant i ja està, però bueno, per fer alguna cosa que està a prop del cine, sí, clar, veus a tota la gent que veus a través de la pantalla en allà,
0: sí.
1: I impressiona una mica veure de cop tota la gent que has vist a les pel·lis que estan nominades de cop passar per allà.
0: I ara també pensava, esclar, estem parlant de cinema, amb totes aquestes tècniques, molt diferent del teatre, no? O bueno, no tant? La il·luminació...
1: Bueno,
0: els colors no crec, però la il·luminació, això també és important en el teatre, no?
1: Sí, clar. Sí, és molt semblant, l'únic que, clar, en el cine doncs, ho has de gravar, òbviament, però el teatre, si tots aquests rols també estan, la majoria, la il·luminació és molt important, clar.
0: Sí?
1: I també igual amb els colors, si tu vols destacar algun objecte o una persona, o fer que un personatge... transmet el seu estat d'ànim, tu el pots vestir amb certs colors perquè en transmeti, per exemple.
0: Sí, o sigui, també no, els criteris no són tan diferents.
1: No, o sigui, tema color, psicologia del color, tu pots aplicar igual tant al teatre com en el cine, on tu vulguis.
0: Clar, sí.
1: Això.
0: I la il·luminació també, el mateix.
1: Sí, la il·luminació igual. O sigui, tu pots fer clarobscurs en el teatre també, tant com en el cine, o sigui, estan bastant relacionats.
0: I ara també pensava, a veure si tu havies estat en un rodatge que hi ha hagut aquesta bogeria ara a Girona, justament, eh?
1: Ah, d'Enredados, sí.
0: Amb la Rapunzel, és?
1: Rapunzel,
0: això. Sí, també hi ha hagut com una mena de... Perquè han demanat molts figurants i s'hi havia comptat una pila
1: molta
0: de gent.
1: Sí.
0: Però també ha de ser curiós, no?
1: Sí, bueno, perquè veus com ho estan gravant i al final... imaginen que tu vols dedicar-te doncs, a anar al cine i dius, vale, encara no pot anar a un rodatge, sí, el més a prop que pots estar d'un rodatge, tu et pots apuntar de ser d'extra i mirar com ho estan fent, o sigui,
0: sí,
1: és bastant...
0: Sí, esclar, vull dir que ha de ser... T'hauria agradat, Clàudia?
2: Sí, però...
0: Tampoc molt.
2: No.
0: No cal.
2: No cal, no?
0: No cal. Ja veurem la pel·lícula.
1: Però jo tinc un amic castellà de ballarí i tinc una enveja d'ell. Està ja fent de ballarina a la pel·lícula i és com, clar, no pot tirar fotos, però si fos bonic diria, grava, tira fotos, vull veure com ho estan fent.
0: Clar, està dintre, no?
1: Sí,
0: això ha de ser molt, molt, molt interessant.
1: Molt clar, sí.
0: Sí, sí.
1: Molta sort.
0: També va passar, ara és aquesta pel·lícula, però també hi va haver un molt moviment amb Joc de Trons, també a Girona.
1: Sí, es va gravar a la catedral, sí.
0: Sí, sí. I també hi va haver, esclar, tot un... canvi perquè havien com d'adaptar-ho de que la gent no circulés, que tot semblés de l'edat mitjana.
1: La gent té curiositat i van tots en massa allà però com ho estan fent i com ho estan ambientant.
0: Clar, clar. Bé, doncs seguim i ara estaria bé analitzar algunes pel·lícules des d'aquest criteri dels colors i de la il·luminació. En vas fer una repassada d'unes quantes famoses. La primera que tens és l'Oppenheimer.
1: Sí.
0: Com són els colors d'aquesta pel·lícula? Com està il·luminada?
1: Sí, sí. Jo vaig seleccionar 5 pel·lícules guanyadores d'Òscar de direcció de fotografia.
0: Aquestes totes són
1: sí, totes van guanyar guanyadores d'Òscar. Mm. I això les vaig seleccionar i les vaig estar analitzant. Llavors, Oppenheimer... Clar, totes aquestes estan molt treballades, vull dir.
0: Sí?
1: Oppenheimer utilitza el color pues, per mostrar l'evolució del protagonista, que és Oppenheimer. O sigui, per exemple, hi ha parts de la pel·lícula que estan en blanc i negre, que és durant el judici de després de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, aquelles escenes són en blanc i negre. És per diferenciar les escenes doncs, del passat amb les del present. Mm. Les que són en blanc i negre, doncs... Pues, per fer l'ambient més seriós, més distant, perquè clar, és un judici al final, i per això van utilitzar el blanc i negre. Després, van utilitzar el color per mostrar doncs, l'evolució del protagonista. A la seva infància utilitzaven molt el color marró, que a la psicologia del color és el color del passat.
0: Sí.
1: Llavors utilitzaven colors marrons, així càlids...
0: En deien color sèpia, pot ser? No.
1: No. Bueno, jo tinc apuntat... marrons.
0: És que a vegades el deien no? És el color sèpia, crec que ets tots marrons
1: potser sí, no sé. Jo abans. Dic sempre colors bàsics
0: sí.
1: Vale, això, i van utilitzar aquests colors pues, la nostàlgia del passat quan era un nen petit utilitzant aquests colors llavors hi ha un canvi en la paleta de colors quan ell està de científic fent doncs, la bomba, creant-la i tal. Utilitzen colors molt, molt intensos, com per exemple el taronja, el vermell, que això ja bastant de canvi amb els colors anteriors.
0: Marmets,
1: perquè
0: sí.
1: Clar, els altres són així com molt càlids, molt com del passat, i de cop venen colors molt intensos per dir, cuidado que hi ha perill amb això que està fent. I després, quan ja ha passat lo de la bomba, el canvi de color doncs, és directament cap a una paleta de colors molt fosca, molt amb blaus molt fosc així com per representar la culpabilitat del protagonista i el canvi de l'evolució del protagonista que ha passat d'estar eufòric amb la creació de la bomba amb colors molt intensos a de cop veure que
0: el resultat
1: la culpabilitat de lo que ha fet utilitzant després doncs, colors molt foscos perquè tu sentis doncs, lo que
0: el seu estat d'ànim
1: sí, l'evolució emocional del protagonista. Mm-hmm. I en tot això utilitzen aquests colors.
0: O sigui que està molt ben trobat, no? Mm-hmm. Tots aquests canvis de colors,
1: sí.
0: Depèn del moment, de l'etapa, de si és present, de si és passat.
1: Exacte, per mostrar tota l'evolució.
0: A través del color.
1: Per això, tu sense donar-te compte, el color t'està parant i està fent que tu t'ubiquis. Si està parlant sobre el judici, si és la infància o si és després de la bomba amb els colors, ho interpretes i veus a quina època de la seva vida és, sense tu donar-te en compte.
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: això
0: sí,
1: dic
0: sí.
1: Que té molta màgia perquè tu...
0: Vas situant.
1: Exacte, sense donar-te compte, ho has associat i tu ja saps que allò o és el judici o és quan estava fent la bomba, exacte.
0: L'has vist, Oppenheimer, no?
1: Sí, clar, per fer aquests anàlisis vaig haver de reveure moltes escenes.
0: Moltes vegades.
1: Sí.
0: I anar descobrint coses possiblement cada vegada que la veies, o no?
1: Sí, clar, perquè la primera vegada que ho mires, vulguis o no, estàs pendent per la trama. I després cada vegada que ho tornes a mirar t'adones comptes de coses que no t'havies donat compte al principi. I per això està molt bé tornar a mirar pel·lícules perquè t'adones compte de les coses que s'han passat per alt i que eren... elements o colors o sensacions que fessin que tu poguessis entendre el que estava transmetent aquella imatge. Et quedes com, ostres, com no m'havia donat compte.
0: I vas descobrint valors i riquesa, no?
1: Exacte, de totes les tècniques.
0: Des d'una altra òptica, des de voler aprofundir més en tot això, de poder captar...
1: Des d'una altra perspectiva, esclar. Des de com està fet.
0: Una altra pel·lícula que analitzes és el 1917.
1: Sí, aquesta pel·lícula, jo la vaig disfrutar molt, la vaig mirar una pila de vegades. Les altres que vaig analitzar no em van agradar tant, he de dir, però aquesta estava molt bé i molt ben treballat perquè tot està gravat en un pla seqüència que és que no es noten els talls. O sigui, tu és com si formessis part de la història, com si fos un videojoc.
0: Com si estessis allà. No?
1: Sí, exacte. Tu veus el protagonista i el vas seguint amb la mirada. Llavors, és... o sigui, és increïble perquè tu sents que estàs dins de la història. I llavors aquí hi ha un treball darrere impressionant. I aquí van utilitzar llum natural tota l'estona per tu sentir que allò és la realitat. O sigui, tu realment et sents que estàs allà dins. I llavors, els colors que van utilitzar són molt curiosos perquè al principi veus que... perquè està ambientat en la Primera Guerra Mundial. Sí. I són uns soldats. I al principi veus...
0: I fa angúnia.
1: Clar, al principi tu veus que estan estirats en un prat, així verd, colors intensos, i de cop veus que es van adentrant a les trinxeres i de cop passen uns colors...
0: marronosos.
1: Marrons, gris, tota l'estona el cel gris, i tu sense adonar-te'n compte estàs sentint que estàs com a la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, sí, que estàs allà dintre gairebé,
1: no? Amb una
0: gairebé,
1: sensació
0: no?
1: de tensió i d'estat d'ànim baix tota l'estona, com intentar mostrar la duresa de la guerra i el desgast emocional tota l'estona d'aquells colors. I després, cada vegada que el protagonista es veu que hi ha un prat verd o que hi ha una mica de natura en tota aquella destrucció, doncs tu inconscientment amb aquests colors també dius, bueno, una mica d'esperança, no? Per utilitzar el verd, que
0: un punt d'esperança que vagi sortint de tant en tant, no?
1: El verd, que és el color de l'esperança, la psicologia del color, doncs tu sense donar-te en compte doncs directament ho associes. I després, el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que al final, quan el protagonista aconsegueix la missió que l'havien encarregat, de cop apareix el sol per primera vegada. Per primera vegada els colors són càlids, que llavors fa que tu estiguis com en calma. I llavors dius, ostres, sense donar-me en compte, he passat d'aquell desgast emocional del principi, dins les trinxeres, i ara de cop, amb només utilitzant colors grocs i verds, sento que tinc la mateixa calma que té el protagonista.
0: Sí.
1: Per això.
0: Molt bé. Tu l'has vist, Clàudia, el 1917 o no? És que venen ganes de veure-la, eh?
2: Sí,
0: és
2: per això.
0: Que ara tan ben explicada, penso, ja l'he vist, però esclar, no em recordo ben bé.
2: Total.
0: I ara penses... poder estaria bé analitzar tot això.
2: Sí, aquesta no l'he vist, la que has dit abans, sí, però aquesta i la miraré, la tinc
0: a vista. La miraràs, a veure què hi saps veure i si realment penses que es mereixia aquest Òscar també, el director de fotografia. Anem a una altra, aquesta potser sí que l'hem vist més perquè és com més festiva, bueno, totes les devem haver vist,
1: però aquesta és típica.
0: Que és el La La Land, no?
1: Sí. La La Land, a mi sincerament no em va agradar gens analitzar aquesta pel·li, però... Era
0: no t'agrada?
1: No em va agradar.
0: No em va agradar.
1: Però l'havia d'analitzar perquè té molt colors, hi ha molta cosa a dir i és la típica que tothom coneix. Així que...
0: Aquesta va guanyar l'Oscar també, no? A la millor, em penso?
1: A millor pel·lícula, dius.
0: A millor pel·lícula, diria.
1: Diria que sí, però jo ara no me'n recordo, però diria, aquesta pel·lícula té molts de premis, està molt nominada.
0: Molts premis, però també el de fotografia, i què hi veus aquí? Se'l mereix?
1: Totalment, perquè o sigui, aquests colors tota l'estona molt presents, tant en la vestimenta, per mostrar la personalitat de cada personatge, com per mostrar l'evolució de la relació entre els dos protagonistes. Que d'això no t'adones compte fins que ho hagis vist dues vegades o així.
0: Ah,
1: però tu inconscientment...
0: Mira més vegades.
1: O sigui, per exemple, el color violeta l'utilitzen per mostrar l'evolució de la relació entre els dos protagonistes.
0: Sí.
1: Cada vegada que estan bé, ells dos s'utilitza color violeta, però en canvi, quan tenen discussions, ja no apareix el color i després, al final, quan es tornen a retrobar, torna a aparèixer el color. I tu... O sigui, sense donar-te en compte, associes el color a que estan bé ells dos com a parella. O, per exemple, el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que utilitzen el color de la vestimenta per mostrar com és cada personatge. O sigui, la protagonista, la Mia, utilitzen colors molt vius per vestir-la, com vestits grocs, i per mostrar doncs, que ella té moltes ganes de viure, té una pila de somnis.
0: Sí, molta energia.
1: Exacte. I després, en Sebastian, que és l'altre protagonista, utilitza colors molt foscos per vestir perquè està frustrat per no aconseguir els seus objectius, i tu vas veient això i tu, sense donar-te'n compte, associes doncs, aquests sentiments o aquesta manera de ser gràcies a la vestimenta, al color de la vestimenta.
0: Sí, sí. O sigui, també està tot molt, molt ben trobat, no?
1: Sí.
0: I a part de la vestimenta d'ells i d'aquest violeta, hi ha altres coses a destacar en el color d'aquesta pel·lícula?
1: Per exemple, el color verd. O sigui, cada vegada que la Mia porta un vestit de color verd, sí, ella sent incomoditat.
0: Ah.
1: O sigui, ho sent tant com quan està amb el seu nòvio en una cita i ho deixen, tant després quan té una discussió amb en Sebastián porta un vestit de color verd. I també l'escena està tot amb un to així verd, no només el vestit.
0: Sí.
1: I llavors, això tu ho associes, o sigui, els colors a La La Land tota l'estona són presents per dir alguna cosa. No estan per coincidència, sinó tota l'estona per mostrar alguna cosa o dir alguna cosa sense necessitat de diàleg.
0: Que no hi són perquè sí, vaja.
1: Exacte, tot està
0: molt pensat.
1: Molt planificat, sí.
0: Una altra pel·lícula, El Renacido.
1: El Renacido, tota l'estona els colors és per tu sentir-te que estàs en allà. O sigui,
0: fa molta angúnia, aquesta pel·lícula.
1: Fa molta angúnia. Sí. Utilitza llum natural tota l'estona, sí, per sentir que tu ets un mes en allà, tu també estàs patint,
0: sí, sí,
1: el
0: allà
1: fred
0: fora,
1: i
0: sí,
1: tot, exacte. Sí. I tota l'estona, doncs això, colors grisos, blanc, blaus foscos, per tota l'estona tu sentir que també estàs sentint fred.
0: Fred. I no sé si ara em ve la imatge, tampoc recordo ben bé la pel·lícula, però és com amb molta llum, no? Hi ha molta claror?
1: La majoria d'escenes sí,
0: sí,
1: perquè la llum és natural i és tota l'estona la llum de cal sol que també va directament a la neu, i llavors tot és com molt així, molt il·luminat, però també s'utilitzen molt les sombres quan és de nit amb el foc i tot això, però molt poques vegades,
0: sí, sí,
1: utilitza llum natural. I o per exemple aquí, clar, tota l'estona el color és per tu, que sentir-te allà dins i també que sents el fred, però també quan el protagonista té records del passat amb la seva dona, utilitza el color gris i negre, clar,
0: fosc,
1: com del passat, perquè
0: sí, sí,
1: tu al veure aquella escena directament penses, vale, és una escena del passat, no és actual. Clar que canvia molt amb
0: situes...
1: les escenes del fred, allò, perquè és totalment, totalment fosc i molts de grisos.
0: Sí, sí, sí. I per últim, analitzes La vida de Pi.
1: Sí, la vida de Pi...
0: És el noi que va a la barca, no?
1: Sí, és un...
0: Hi ha un tigre...
1: Sí, que naufraga, sí, i es queda en un bot salvavides amb un tigre.
0: Sí.
1: Bastant curiós. Aquí, per exemple, abans, quan està tinguent el naufragi, utilitza colors això, molt foscos, molt... que tota l'estona sents caos, perill... I, però en canvi, abans del naufragi, que és la vida amb la família, tota l'estona són colors molt vius, com que unió amb la família, i després ja, un cop ja hi ha el naufragi i es queda atrapat amb el bot salvavides,
0: sí,
1: això m'ho vaig fixar jo més tard, que ni m'haig donat compte, el bot salvavides, la meitat, la primera meitat on està en Pi, que és el protagonista, és de color blanc, i l'altra meitat, que és on està el tigre, la barca és de color taronja.
0: No m'hi havia fixat.
1: Per diferenciar, doncs, això, el perill...
0: Els dos espais.
1: Exacte, els dos espais, que jo no em vaig donar compte que la barca estava partida per meitat amb diferents colors. Em vaig donar compte després. Sí.
0: I aquesta, esclar, també va tenir premi. De fet, està gairebé tota l'estona a l'aire lliure. No sembla que hi hagin de donar molts matisos, no?, d'il·luminació. I de color?
1: Aquí crec que van utilitzar tant llum natural com llum artificial.
0: Sí.
1: És una pel·li molt potent visualment, o sigui, és tota l'estona molt ben feta i escenaris que dius, ostres, vaya paisatges, o sigui, és tot visualment molt, molt èpic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs, un tip de veure pel·lícules,
1: sí,
0: i diverses vegades per anar descobrint i poder explicar tot això que ens acabes de dir. Molt interessant, Clàudia. Ai, perdona,
1: Carla,
0: la Clàudia,
1: sí,
0: i la Carla. A totes dues. Molt interessant, però el treball l'ha fet la Carla. I llavors també vas fer enquestes. Què preguntaves a les enquestes?
1: Sí, les enquestes, perquè clar, per pràctica havia de fer bastant, perquè al ser una cosa tan subjectiva i és una cosa que ha de ser molt pràctica amb la teoria, no em deien com les respostes de si això era cert o no. Llavors, a part d'analitzar les pel·lícules, havia de fer una enquesta a gent de diferents edats en què posava imatges d'escenes de pel·lícules.
0: Sí.
1: I posava, doncs, què transmet aquesta imatge? Doncs, melanconia, tristesa, i havien de dir, doncs, què els transmetia aquella imatge, i vaig posar escenes en concret que el color ressaltava bastant per veure si seguia la psicologia del color de Bacheller o no. Vaig tenir respostes de tot tipus, perquè, òbviament, és molt subjectiu o depenent de l'experiència de cadascú, però, en general, la gent es va tirar majoritàriament cap a la mateixa resposta.
0: Sí?
1: O sigui, realment, sí, realment la psicologia del color sí que existeix, perquè la majoria de gent associa aquell color en aquell sentiment. Però hi havia vegades que, clar, que depenent del context, el color transmetia el contrari, però la majoria de gent li transmetia la mateixa emoció perquè posaven la mateixa opció.
0: És clar. Sí, sí, sí. Et va respondre molta gent, o vas fer arribar a molta gent aquesta enquesta?
1: Sí, clar, vaig intentar que fos gent de totes les edats, perquè, clar, depenent, o sigui, no li pot transmetre potser el mateix un nen de 3 anys que a una senyora de 70 anys, clar.
0: Has de tenir
1: llavors vaig intentar, doncs, que fos gent de diferents edats, molt diversa, i sí, ara mateix no me'n recordo quanta gent ho va respondre, tampoc tanta, però la gent era bastant diferent, o sigui, de diferents sectors, de diferent tipus de gent, llavors ja em va servir.
0: Sí.
1: Però en general vaig veure que sí, que la majoria de gent responia la mateixa resposta, o sigui, sí. La veritat és que sí que segueix una psicologia del color.
0: Que transmetia el que
1: Exacte. En
0: teoria
1: havia ja de transmetre.
0: Havies pensat, el que havia de transmetre. També vas fer entrevistes, no?
1: Sí, vaig tenir la sort d'entrevistar a 3 directors de fotografia, perquè, clar, aquesta gent és difícil de contactar i difícil de trobar directors de fotografia, perquè és un sector que tampoc està... O sigui, no està gaire valorat, vull dir, moltes vegades tu no saps el nom del director de fotografia de tal sèrie o de tal...
0: No, no.
1: Tampoc hi ha el contacte i dius, vale, jo era com contactaré ara aquest senyor que surten aquí, saps?
0: Sí, i com te'n vas sortir?
1: Doncs al principi vaig fer una entrevista al fill de la meva tutora del TDR, que vaig tenir la sort que era director de fotografia, per casualitat, o sigui, la tutora que jo tenia al TDR, el seu fill era director de fotografia.
0: Ah, sí?
1: Sí, i llavors jo vaig poder fer una entrevista a ell.
0: Ah, que bé.
1: Que em va dir una pila de coses, o sigui, estic molt contenta d'aquella entrevista. I després vaig fer 2 entrevistes a un director de fotografia que havia estat a diferents sèries de televisió d'Antena 3 i aquestes, i després a una directora, perquè tots són homes, i volia que fos també una dona. I vaig trobar una directora de fotografia que havia participat en pel·lícules que havien guanyat Premis Gaudí i Premis Goya. No sé com vaig fer per contactar-la, però mira, va respondre.
0: Ni ho saps, però va sortir, no?
1: Va sortir. I doncs em van explicar una mica, doncs, això, que és ser director de fotografia i tota la feina que hi ha dins del sector.
0: Et van explicar bastant, no? Van aportar molt també, tots 3.
1: Sí, era el que ja sabia, el que ja havia investigat, que bàsicament, doncs, que treballen conjuntament amb el director, amb els guionistes, i que això, que és una feina que realment hi ha molt de pensament darrere, que no és només això, un
0: vinga,
1: color
0: va,
1: i ja està, una il·luminació.
0: Filmem o fem fotos, sinó que és tot una altra cosa, no?
1: I això, li vaig preguntar coses com quin és el teu paper com a director de fotografia i coses així, i em van explicar, doncs, això, que era una feina, doncs, que costava bastant, però que era molt enriquidora, i el resultat igual, però que tots tenien por, doncs, de, al final, que el resultat no fos el que ells volien.
0: Yeah.
1: És a dir, imagina't que tu vols que transmeti innocència una escena en concret i a la gent li transmet una altra cosa. Clar, si et passa això és bastant complicat de pair.
0: És clar, sí.
1: Però em van explicar que no, que majoritàriament
0: no passa
1: i ho aconseguien, però que s'ha de tenir molt en compte els espectadors i que costa bastant.
0: Bé, doncs vas tenir molta feina, en fer aquest treball.
1: Sí, sí.
0: El vas presentar a un concurs, eh?
1: Sí, vaig presentar-lo a un concurs de treballs de recerca de la Universitat Internacional de Catalunya.
0: Sí.
1: I vaig tenir la sort que vaig passar, doncs, la primera fase i vaig passar a finals. Vaig ser finalista i vaig haver de presentar-ho allà a la universitat, amb tots els nervis perquè m'escoltaven els professors.
0: Ah, vas fer com una altra exposició.
1: Exacte, no només l'exposició que havia de fer a la meva escola, sinó fer-ho també ja a una universitat. Clar, jo pensava que ja m'ho havia tret de sobre i de cop em diuen, no, has d'anar a una universitat, fer-ho davant de no sé quants, de no sé quanta gent de públic i professors de la mateixa uni.
0: I estaves molt nerviosa.
1: Home, sí, clar, perquè la gent que està escoltant normalment és gent ja que és experta i sap sobre el tema i te pregunten coses sobre el treball.
0: Clar.
1: I clar, molts de nervis perquè jo ja era, o sigui, no era a una classe en el teu institut amb la teva gent, era ja gent que no coneixes, gent professional i hi ha molts de nervis darrere.
0: Clar, clar. Et van preguntar coses que més o menys tu dominaves o...
1: Sí, sí, vaig tenir la sort que m'han fet preguntes que ja sabia,
0: sí.
1: No van ser gaire xungues.
0: Te'n va sortir bé.
1: Em va sortir bé i això ja em van felicitar, que estava molt bé el treball i molt ben treballat, sí.
0: Suposem que em vas tenir molt bona nota, no?
1: Sí, vaig trobar un 10, sí,
0: per
1: sí.
0: Això.
1: Sí, com que vaig...
0: Reconegut.
1: Exacte,
0: i...
1: Sí,
0: sí, sí. I, d'altra banda, molt ben fet i... Però amb un tema una mica... diferent, no? És un
1: sí.
0: Tema que no és massa habitual pensar en aquest tipus de treball.
1: Sí, clar, és un tema bastant difícil pel tema de que és bastant subjectiu, perquè clar, sobre emocions, i això pot canviar depenent de la persona, i bueno, però clar, jo tenia clar que volia fer-ho del cine i no volia que fos un tema molt comú, i vaig trobar aquest tema i vaig dir, pues mira, cap endavant, i em va agradar molt fer-ho, i vaig aconseguir, doncs, a l'hora de presentar-ho tant al meu institut com davant dels profes com a la universitat, de que s'adonessin compte de que la feina de director de fotografia és més important del que pensaven.
0: Bé, doncs ara, a més de tot això, ben, si ens ho t'ho fem explicar aquí també, perquè
1: sí.
0: També tothom, l'audiència de Ràdio Tordera i jo mateixa, doncs aprenguem a valorar feines que potser fins ara no havíem parat a pensar que hi havia tot això. Més aviat és això que dius, el que et deia, que la gent veiem els crèdits al final i dius, home, tota aquesta gent que ha fet, i dius director de fotografia, ah, vale. Però, també avui nosaltres hem après molt amb el teu treball i amb tot això que ens has explicat. Finalment vas treure unes conclusions que potser eren les ja esperades.
1: Sí, eren les esperades, però a conclusions vas posar que sí que seguir la psicologia del color en part sí i en part no.
0: Ah.
1: Perquè vaig voler ser totalment sincera i posar totes les opcions sobre la taula. O sigui, sí que és veritat que la majoria sí que segueixen la psicologia del color, però hi ha algunes que no segueixen aquesta teoria al peu de la lletra. O sigui, que un color concret que potser simbolitza melanconia o passat, potser en aquella pel·lícula posada en aquell context vol significar una altra cosa. Llavors jo vaig dir, no segueix la psicologia del color d'Eva Heller, el llibre en si,
0: sí.
1: Hi ha algunes pel·lícules que no segueixen la teoria, però la psicologia del color sí que és important a les pel·lícules i sí que fa que els espectadors sentin alguna emoció en concret, això sí.
0: Sí? O sigui, sí. No era tan concloent, no? T'ho plegat, ho vas deixar així amb dubtes.
1: Sí. Sí, vaig dir en part sí i en part no. Però
0: sí, sí.
1: L'important és que sí, que els colors sí que són importants i això sí que era cert.
0: Això sí, o sigui que... bé, vas fer tot el teu estudi i
1: sí.
0: Ho vas deixar així com una mica obert, no?
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Sí, clar.
0: Vas aprendre molt fent aquest treball?
1: Sí, perquè, bueno, clar, jo tenia clar que volia estudiar comunicació audiovisual i no, o sigui, sabia sobre alguns temes però tampoc havia aprofundit cap, i direcció de fotografia justament era un rol que jo no tenia ni idea de lo que feia. Jo també pensava que era fer fotos i ja
0: sí.
1: Està, i clar, al fer això vaig aprendre doncs molt que era ser director de fotografia i sobretot analitzar pel·lícules i ara adonar-me en compte més a l'hora de mirar pel·lícules o produccions audiovisuals, doncs tota la feina que hi ha darrere i tot el que han hagut de pensar aquestes persones per fer-ho d'aquella manera en concret o perquè està utilitzat aquest color o aquell objecte o perquè hi ha aquesta composició en l'escena.
0: Sí,
1: tot
0: sí.
1: Això m'ha servit per, al final, ho utilitzaré en el meu futur i a la carrera també.
0: Per mirar-ho tot d'una altra manera i per vés a saber si en algun moment ho podràs aplicar.
1: Exacte.
0: En la teva vida professional, no?
1: Sí.
0: A veure, la persona que et va guiar, la teva tutora, et va ajudar molt?
1: Sí, vaig tenir molta sort perquè, bueno, es diu Eulàlia Chalabarder i és una dona que sap de tots els temes, o sigui, té molta cultura, i clar, el seu fill també, el seu director de fotografia, sabia bastant del tema i em va ajudar molt i em va donar l'oportunitat de fer una entrevista al seu fill, cosa que vaig agrair molt perquè
0: clar.
1: No troba cap director al principi, i sí, em va guiar molt en com fer el treball i com aplicar-ho, no? Com què fer de part pràctica, perquè tampoc sabia ben bé què fer.
0: És clar, i va orientar molt bé.
1: Sí, gràcies a ella, o sigui, vaig acabar fent un treball que no va acabar siguent subjectiu, sinó va acabar siguent objectiu i no sobre la meva experiència o el que jo crec.
0: Ja, ja, ja. Saps? Molt bé. Ben analitzat tot, no?
1: Sí.
0: Ara, per acabar, ens parles de la portada. És molt bonic la portada que hi has posat.
1: Sí, a la portada surt la nena de la llista de Schindler, que surt amb l'abric vermell.
0: Sí?
1: I surten doncs, diferents fotografies d'escenes de pel·lícules mítiques com Titanic, Pirates del Caribe, El Renacido, i bueno, aquesta portada me la va fer el meu germà perquè jo no tenia temps de fer-la perquè estava molt estressada fent el treball.
0: I vas demanar auxili.
1: Sí, em va dir, jo faig la portada, i me la va fer, i bastant ben feta, he de dir.
0: Molt
1: a mi
0: em
1: va agradar molt quan ho vaig veure.
0: Sí.
1: I perquè clar, vaig dir, el ser audiovisual, el ser cine i color ha de ser una portada maca, ha de ser una portada, clar. I sí, sí, me la va fer i molt bé, molt bon resultat, crec jo.
0: I tant, i tant. Bon resultat, bon treball, bona nota i gràcies per portar-lo aquí i per adornar-nos a conèixer tota aquesta feinada i tots aquests coneixements, que sempre és bo, no?, d'aprendre coses, avui n'hem après. Doncs gràcies, Carla, però... Podràs tornar la setmana que ve i seguim parlant?
1: Home, clar, sí, sí.
0: Sí? Molt bé. Sí. Doncs fins la setmana que ve. Gràcies. Gràcies, Clàudia. I tornem a trobar-nos dilluns que ve. Adéu-siau.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
5: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: 107.1 FM.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: En 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Servei
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Vols vendre el teu pis o casa? HouseCat.com som la teva immobiliària. A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dissabte 8 d'agost. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C32 de Tordera fins a Lloret de Mar amb una inversió de 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. De fet, l'any 2019 es va arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny fins que el Tribunal Superior de Justícia va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudiarà el perllongament de la C32 com una de les principals alternatives en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista. D'altra banda, Tordera està entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu del lloguer. A partir d'ara, el lloguer de nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jans, ha valorat molt positivament aquesta decisió.
2: Tordera ha estat incorporada pel govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
1: Ja ens ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
2: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. I el Cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment en infants i gent gran. Núria Roura és directora del Cap Tordera.
3: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant pot ser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Cal extremar les precaucions durant les hores de punta de risc situades entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
3: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt. I quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Hola amics de la sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui us convidem a venir amb nosaltres fins a Montserrat. I com sempre hi haurà la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és en Joan Madrid, el lloro Kiko, que és la Nuri Pujol, i el narrador, sabeu vostè, Salvador Romans. Bé, començaríem dient que els preparatius estan a la cuina de la casa i l'escena comença amb maletes per terra, entrepans, de truita i la Filo intentant tancar la motxilla, però, de tota manera, el que crec és que avui hem de començar així.

0: diem, doncs, que avui aquest tema va pel Genaro i la Filó pels anys que estan visquent junts.
1: Genaro, has agafat les espelmes? Que fa 30 anys que li devíem aquesta visita a la Moreneta i no vull pujar-hi amb les mans buides.
0: En Genaro entrant amb un paraigua i una i un mapa gegant...
2: Filó, que anem a Montserrat. No fer el camí de Santiago. I el Quico ja té el seu alpiste de viatge.
3: Genaro Mandrós! Genaro Mandrós!
2: Calla, bitxo! Filó, t'has fixat que el lloro té més ganes de gresca que nosaltres?
1: Normal. El dia de la nostra boda ens vam quedar a casa per la teva grip. Ara, 30 anys després, complirem la promesa. Però corre, que el cotxe no s'engega sol.
0: La Filó intenta tancar una maleta enorme mentre el Genaro busca les claus del cotxe.
1: Genaro, si no t'afanyes, arribarem a Montserrat, que la Moreneta ja se n'haurà anat a dormir. Que no saps que la muntanya el sol marxa d'hora?
2: Ja la tinc. Estaven a sota els coixins. Però, Filó, dona, si només hi anem a passar el dia, per què carai has agafat el ventall de la teva mare? Tres jerseis de llana? I aquest paraigua de pastor?
1: Perquè a Montserrat, si no plou, bufa. I si no bufa, refresca. I jo no vull que la meva promesa no s'acabi amb una pulmonia com el dia del nostre casament.
3: Genaro, calçasses! Posa-te bufanda! Calçasses!
2: Escolta, tu, bitxo de ploma verda, un respecte al cap de família. Que si no, et deixo aquí, eh? Així em sobra lloc per a la coca de 8 lliures.
1: Deixa estar l'animal, que té raó. Has apuntat les herbes de Sant Benet que ens va demanar la veïna?
2: Les herbes, el mató, la bota de vi i la guia espiritual. Ho tinc tot.
3: I la dentadura? La dentadura al got?
1: Genaro, que t'has deixat la dentadura al bany? Vols anar a veure la verge de qualsevol manera? Corre!
0: Bé, és tot un viatge molt especial i estan a Montserrat, en el monestir.
2: Mira quines roques, Filó! Semblen dits mirant el cel!
1: No miris les roques, mira el mapa, que ens hem passat el tiquet del parc.
3: Molta, molta la vista, molta la vista!
1: Ai, Genaro, quina emoció. Anem a veure la verge. Però posa-li la manteta a la gàbia del lloro, que aquí dalt fa un rúfol que espanta.
2: Filó, que he perdut la cartera.
1: Com?
3: La Moreneta! La té la Moreneta! La té la Moreneta!
2: No, que la portava el lloro sota l'ala. Aquest ocell es portarà pel camí de l'amargura.
0: El Genaro, ja davant del monestir, porta la gàbia del lloro tapada amb un drap amb flors.
2: Caram, amb les escales, Filó. Estic per demanar-li a la verge que en canviï els genolls per uns de nous, en comptes de demanar-li que ens toqui la loteria.
1: No siguis pagà, Genaro. Primer la devoció i després l'artrosi. Mira, ja som a la cua per la imatge. Posa't dret i no et toquis el nas, que hi ha molts turistes.
3: Quina cosa de guiris! Look at me! Look at me!
1: Deixa't estar de mirem, mirem. I calla, Quico, que pensaran que som de fira.
0: El Genaro mirant els preus d'una botiga de record.
2: Escolta, Filó, 12 euros per un pot de mel? Això no és mel? Això deu ser líquid beneït del papa de Roma?
1: No et queixis, que és producte de la terra. Ai, mira, ja ens toca entrar. Genaro, treu-te la gorra. Escolta, ja ens arriba el so del...

0: Escolti, senyora, que aquí estem 30 anys tard, però amb el mateix amor i amb una mica de panxa.
1: Amén, Jesús! Doneu-nos la grossa!
2: La Fina donant un cop a la gàbia...
3: Quico, que estem en lloc sagrat.
0: Deixa el Filó. Si la verge té sentit de l'humor, ens perdonarà el lloro i els 30 anys de retard. Ai, quina il·lusió m'ha fet veure la nostra negra més universal.
2: Ai, de retorn a casa, tornen carregats de bosses de regal. Mató, coques de Montserrat i herbes de Sant Benet.
3: Ja està, Genaro. Promesa completa. Quina pau que es respira després d'haver tocat la bola a la verge.
0: I quina gana que tinc. M'he comprat 3 coques de quilo, una per cada 10 anys d'espera.
3: Mira el Quico, sembla que ell també s'hagi convertit.
0: Sí, però ara que hem complert la promesa de la boda, quina és la següent?
3: Ai, un creuer per les illes gregues.
1: Pobre Genaro! Pobre Genaro!
2: A l'arribada de la porta de casa, apareixen carregats de paquets la Filó amb una...

0: Nil del bo i el mató que has comprat.
1: Escolta, Filó, crec que el mató s'ha desfet una mica amb la calor del cotxe. O potser és que el Quico n'ha tastat una mica pel camí.
2: Boníssim! Visc la verge!
0: Estem tots bojos en aquesta casa. Però saps què, Genaro? Que l'any que ve hi tornarem. Però aquesta vegada sense el lloro.
1: I sense les maletes de l'Everest.
2: Promeses, promeses. El Genaro mana poc. Desafilo molt.
3: Tots riuen mentre entren a casa i es tanca la porta amb un bona nit i fins demà. Fins

0: Doncs molt bé, avui, amics de S'ha m'escapat el lloro, estem en el guió 24 i avui anirem fins a Figueres a veure el Museu Dalí. I, com sempre, intervendran a la Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, el lloro, el Quico, que és la Nuri Pujol, un narrador, Salvador Romans, i un segurata que té una frase curteta que ho faré jo mateix. Doncs avui començarem dient que estem en el pàrquing de l'estació de Girona. El Genaro intenta tancar el cotxe mentre la Filo ja camina cap a l'entrada de l'AVE. El Quico sacseja la gàbia.
1: Filo, espera, que no sé si he trencat bé el centralitzat. I aquest pàrquing val un ronyó. Per anar a Figueres podríem haver agafat la Nacional 2.
2: Genaro, que a Montserrat vam dir que l'AVE és una experiència. 15 minuts i som allà. Deixa de patir pel cotxe, que aquí està vigilat.
3: A Figueres, parking car. Genaro, garrapa.
1: A callar, ocell de mal abrany. Filó, per què hem de portar el lloro al museu? Ens faran fora.
2: És un animal de companyia, Genaro. I, a més, Dalí tenia ocells exòtics. El Quico és part del surrealisme.
0: El Genaro revisa les línies blanques del pàrquing com si fossin de platí.
1: Filo, que el cotxe del costat és un tot terreny d'aquells gegants. Si m'obre la porta i em fot un arrenclament a la IATS, a la xapa, qui ho paga? L'AVE? Renfe? El senyor Dalí?
2: Genaro, per l'amor de Déu, que el cotxe té 10 anys. Està més segur aquí que al carrer. Tira, que el tren no espera.
3: Alarma, alarma! Genaro, tanca la clau! Que ens roben la ràdio!
1: Ho veus? Fins i tot l'ocell té por. I per què hem d'agafar el tren si amb el cotxe som 20 minuts per l'autopista?
2: Perquè vull anar relaxada mirant el paisatge i no la matrícula del davant. A més, a Montserrat em van dir que des de l'AVE es veu l'Empordà com si fos un ocell.
3: Ja sóc un ocell i no veig res. Treu-me la manta! Filo!
0: L'ascensor de l'estació de Girona baixa cap a les andanes del túnel.
1: Això sembla un búnquer nuclear. Quants metres sota terra som? Si hi ha un terratrèmol, aquí ens quedem amb el lloro i les maletes.
2: No siguis gafarrut. Mira quina neteja. Quina modernitat. Mira el rellotge. Falten 2 minuts. Això és precisió suïssa, Genaro.

0: Bé, s'escolta el xiulet del tren que s'acosta.
1: Venen els indis! A l'atac!
2: Ai, que l'ocell es marejarà amb la pressió del túnel. Escolta, Filós, si ens equivoquem de tren i acabem a Perpinyà? Jo no sé el francès, eh? El molet, el formatge i poca cosa més, eh?
3: Si acabem a Perpinyà, dinarem allà. Però mira el cartell. Figueres, Vilafant. No té pèrdua. Home de poca fe.
0: Arriben a l'escàner, el Genaro es treu el cinturó amb els nervis. El lloro ha de passar per fora de la màquina, sisplau.
2: Ho veus? Ja comencem. Ara diran que el lloro porta microxips espies.
3: No facis cas. És que el meu marit és de la vella escola. Quico, estigues quiet.
1: Pipa per l'autoritat! Pipa!
0: Pugen a l'andana, l'ave arriba amb un xiulet potent i s'asseuen. En Genaro es baralla amb el seient de la taula plegable.
2: Ostres, Filo! I això corre més que el meu primer Seat Ibiza. Mira el marcador. 200 per hora. Ens matarem. Doncs sí que anem ràpid. Se m'asseca al revés. Si m'asseca al revés, em manejo, Filo. Quan ha costat el bitllet?
3: No ho vulguis saber. Gaudeix del paisatge, que no tindràs temps ni d'obrir el diari. I psst, baixa la veu, que la gent ens mira. Sembla que no hagi sortit mai de casa. Mira quins seients, quina moqueta. Mira, ja passem pel Tert.
1: Feu! Més ràpid que un foc! Genaro, t'has deixat el llum de la cuina encès!
2: Filo, és veritat?
3: No li facis cas, Genaro. T'està prenent el pèl. Quico, calla o et tapo amb la manteta.
2: Escolta, Filo, i si quan arribem a Figueres el museu està ple? O si no es deixen entrar amb els animals? El Dalí era molt modern, però els de seguretat...
3: Ja he mirat la web. El museu és una bogeria. Hi ha ous al sostre i pans al cap de les estàtues. Si el Quico es comporta, diré que és una instal·lació artística vivent. El lloro de l'Empordà.
2: Em faràs passar una vergonya. Mira, ja estem frenant. Si no fa ni 10 minuts que hem pujat. Això no és un tren, és un coet per a risc.
0: El Quico, imitant el so de megafonia...
1: Pròxima parada! L'infern! Pitxin el botonet abans de sortir.
0: El Genaro vermell com un tomàquet.
2: Quico, calla. Perdoni, senyora. És que l'animal està nerviós. Filo, treu-li una pipa o algo que ens faran baixar a mig túnel.
3: Mira, ja sortim a l'exterior. Mira l'Empordà, Genaro. Quina llum, quin verd.
2: Sí, molt maco, però ja estem frenant. Que ha durat això? 10 minuts? He pagat més de bitllet que de temps, assegut. Això és un robatori de Guà Blanc.
0: Arriben a Figueres, Vilafant, i baixen del tren. El vent de tramuntana els rep a l'andana.
2: Collons amb la tramuntana! Aquí el lloro sortirà volant sense ales.
3: Agafa fort la gàbia, Genaro. Ara hem d'agafar el bus o un taxi fins al centre, que l'estació queda lluny del museu.
1: I socors, socors! Això és el túnel del rentat. Fiu, vull tornar a Montserrat.
2: Ho veus? L'ocell té més seny que tu. Ara ens gastarem 10 euros més en un taxi. Però saps què? Tens raó, Filo. Ja que som aquí, verem els ous d'en Dalí. Però com l'ocell digui una paraulota davant d'un quadre, el deixo allà amb les formigues.
0: La Filo, tot rient i agafant el Genaro pel braç.
3: Va, Genaro, que avui som subrealistes. Quico, digues... Visca el surrealisme!
1: Visca la pela! Visca Filó, Buenarol, pal taxi.
0: Tots tres surten de l'estació entre rialles i renecs. El renecs d'en Genaro, mentre el vent bufa de valent cap al teatre del museu. I ja dins d'ell, bé, en el pati central i sota la cúpula davant del Cadillac, és un Cadillac que sempre hi plou, el Quico treu el cap per la reixeta, tot al·lucinant.
2: Filó, explica'm això. Perquè hi ha un cotxe dins un pati amb una senyora a sobre i un paraigua que plou per dins? Això no té cap ni peus. Qui és el mecànic d'aquest home?
3: És art, Genaro. És el subconscient. Representa que dins del cotxe sempre plou si un està trist. O alguna cosa així. Mira quins ous més grans hi ha a la paret.
0: El Quico mirant els ous gegants de la torre.
1: Truita! Truita per a tot el poble! Ous de dinosauro!
2: Calla, Quico, que ens mira el vigilant. Escolta, Filó, aquell quadre d'allà, si el miro de lluny, sembla l'Abraham Lincoln. Però si m'apropo, és una dona despullada mirant el mar. Això m'està fent mal al cap.
3: És la Gala. La musa d'en Dalí. Mira quina paciència tenia aquesta dona. Com jo amb tu.
0: De sobte, el lloro comença a imitar a Dalí.
4: Talons acampanats de baix. Ni els meus sabrien quan tornaria a terra. Eureka! He encontrado mi pintura. Hiperrealismo meta...
1: Sóc un geni! Sóc un diví! Pinteu-me els bigotis!
0: I el Genaro... tapant la gàbia amb la jaqueta...
2: Anem-nos d'aquí. L'ocell s'ha tornat boig. La gent es fa fotos i jo ja veig elefants amb potes d'aranya. Filó, la pròxima vegada anem a veure el museu de la joguina, que almenys hi ha trenets de veritat.
3: Va, Genaro, que ara anirem a buscar un bon restaurant i demanarem un suquet de peix. Això sí que ho entendràs, oi?
2: Sí, el peix no té bigotis de 2 metres, d'acord? Som-hi.
0: Bé, i ara el retorn ja. En Genaro arriba a l'estació bufant, carregat amb una bossa de regals del museu, i la Filó intenta aguantar el barret perquè la tramuntana no se l'emporti. El Quico està mut, com si hagués vist un fantasma.
2: M'he gastat 30 euros en un rellotge que es desfà. 30 euros, Filó. Això no dona ni l'hora. Sembla una truita a la francesa penjada d'una branca.
3: És un rellotge tou, Genaro. És la persistència de la memòria. A la tauleta del menjador quedarà diví.
1: El temps s'escorre. Genaro, et fas vell. Pipa caducada.
2: Ho veus? L'ocell que ja parla com un filòsof francès. Entre el vent aquest, que t'asseca el cervell, i els quadres de les mosques, estem tots tocats del bolet.
0: Bé, ja estan instal·lats dins del tren i hi ha molta gent i el silenci és sepulcral. Fins que el Genaro obre la bossa de la botiga del museu.
2: Escolta, Filó, m'he fixat que a la sortida hi havia una botiga de records i he comprat una cosa pel Quico. Mira!
0: Treu uns bigotis postissos de plàstic, negres i cargolats, cap amunt, i els intenta posar a la reixeta de la gàbia.
3: Genaro, per favor, que som a un tren d'alta velocitat, no a la festa major de Gelpí.
0: I el Quico, mirant els bigotis amb un ull...
1: Sóc el rei! Sóc el diví! Pinteu-me les plomes de color d'or!
2: Mira, si li agrada, i tot, escolteu. Ara que anem a tota pastilla, m'he quedat pensant en aquell quadre del mariner que es menja un arís de mar. Tu creus que el sopar, nena, ja deu estar a punt a casa?
3: Genaro, hem trigat 14 minuts a venir i trigarem 14 minuts a tornar. La nena farà el que podrà, però t'ha agradat, oi?
0: El Genaro sospira mirant la finestra com els llums de l'Empordà passen volant.
2: Doncs mira, sí, m'ha agradat. No he entès res, però m'he gastat els estalvis en un rellotge que no marca l'hora. I el lloro es creu que és un geni, però feia temps que no reiem tant.
0: Ja a l'arribada, en el pàrquing de Girona, cap al cotxe, en Genaro corre a mirar la xapa del seu vehicle.
2: Lloat sigui el senyor, ni una ratllada, ni el tot terreny, ni ningú m'ha tocat el nen de casa.
3: Ho veus? L'AVE és el millor invent del segle. Ni multes, ni radars, ni aparcar figueres, que és impossible.
0: I mentre el Genaro intenta engegar el motor...

0: Genaro, torna l'avi. Aquest cotxe fa por de gos. Vull anar a 300 per hora.
1: Calla, ocellot, que demà toca tornar a la realitat. Avui hem estat delineants, però demà... Demà toca anar a comprar el pa amb el lloro de tota la vida.
2: I tant, Genaro, té raó. Tu, Quico, a callar, que a la pròxima parà... Pipo, pipo, pi... Al llit!

0: Estem aquí amb la número 25, aquest guió de Se m'ha escapat el lloro. Avui observarem que fem una passejada per l'ITB i, com sempre, la Nuri Pujol serà la Filo, Joan Madrid el Genaro, el Quico la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans i tenim l'inspector d'ITB. Ah, sí, sí, què us pensava? Que no hi havia inspector? Però sí, el Lluís Puig. Comença amb un so de ràdio.
1: El partit es disputarà a les 11 del matí, Buc El Salvador.
2: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, ja és moment de parlar de futbol. Ja sabeu que no hi ha primera divisió.
0: Sí, doncs aquesta ràdio de fons i el Genaro buscant desesperadament uns papers.
4: Filo, on és el rebut de l'assegurança? Que tinc hora a les 10 i no el trobo.
5: El calaix per si de cas, Genaro. Però per què t'afanyes? Si amb la fila que fa el cotxe l'única cosa que et donaran a l'ITB és el telèfon d'un desballestament.
6: Xatarra! Xatarra! Pobre Genaro!
4: Calleu els dos. El cotxe està impecable. Ahir li vaig passar un drap humit pels fars i sembla un Ferrari.
5: Genaro, l'últim cop que vas frenar va sortir un núvol negre que semblava que haguessis triat papa. I la porta del copilot s'aguanta amb un imant de la nevera.

0: Sí, el Genaro canta les virtuts del seu cotxe mentre la Filo fa els cors enumerats de les avaries. Al garatge, el so del motor que li costa arrencar, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca.
1: Ho veus, Filo? Ha arrencat a la primera.
2: He escoltat almenys 5 raca, raca. I a més, Genaro, hi ha una taca d'oli a terra que té la forma del mapa de Catalunya. Això perd més que la defensa de Barça.
1: Són suors del motor, Filó. Significa que està viu. Escolta el so. Brum, brum.
3: Fum! Fum! Fum! Càncer de bombó!
2: I el retrovisor? Xiclet. Per què hi ha un xiclet enganxat a la base?
1: És enginyeria domèstica. Fa que no vibri com passa dels 60. Que no m'han de fer cap reparació. Ja t'ho dic jo. Aquests de la ITV només volen els diners, però el meu baluar és una roca.
0: Oi, però arriba el moment de la veritat. Dins del cotxe, arribant a la cua de l'inspecció, nervis màxims.
2: Escolta, posa't el cinturó bé, que està desfilant i sembla un tros de pernil salat.
1: Tranquil·la. Que em diguin, posi els llums, tu has de tossir fort, que el de l'esquerra fa papallugues.
2: Jo no penso fer el ridícul. El lloro que foti el camp de sobre el quadre de comandament.
3: Grave falta. El desguace. Paga, Genaro, paga!
0: I el Genaro parlant amb el cotxe.
1: Va, carinyo, porta'm bé, que si passes t'omplo el dipòsit amb benzina de la bona, no la del supermercat.
2: Mira, que ja ve l'inspector. Té cara de pocs amics, com el Quico.
1: Ai, bon dia, mestre. El cotxe està com nou, ja ho veurà.
0: El so del motor s'atura de cop i un silenci sepulcral.
3: Puta brossa!
2: Genaro, vols que vagi demanant el pressupost per al taxi?
0: Hi ha un so de cafetera italiana. El Genaro fulleja els papers de l'ITB com si fossin les escriptures d'un palau.
1: Escolta això, Filo. Diu aquí, Inspecció Visual de l'Estat General. Escolta, visualment el meu cotxe és una joia vintage i té caràcter.
2: Caràcter, té òxid, fins i tot a les idees, Genaro. L'altre dia vaig pujar i vaig trobar un bolet creixent a la moqueta del darrere. Un bolet!
1: Això és biodiversitat, dona. És un cotxe ecològic, abans de la moda. I la mecànica, un rellotge suís.
2: Sí. Un rellotge de cuco que ha perdut el cuco i només fot sustos. L'altre dia, quan va girar a la dreta, va sonar com si algú estigués triturant llaunes de tonyina.
3: Pum! Roda fora! Roda fora!
1: Quico, tu calla, plomat d'Egipte. Si Filo era una pedra a la llàntia. Una pedra, el cotxe s'ha caçat com un roure. No em faran fer cap reparació, ja m'ho veuràs. Em donaran l'adhesiu blau i marxarem a dinar un arròs per celebrar-ho.
2: L'únic adhesiu que et donaran serà un de prohibit circular. L'has mirat? El tub d'escapament sembla la xemeneia d'una fàbrica del segle XIX.
1: És condensació, Filo. El cotxe té pulmons forts.
0: Bé, baixen al garatge, el cotxe és un model vell, ple de cops, i amb un retrovisor enganxat amb una cinta americana de color de plata.
2: Verge de Montserrat, Genaro. El retrovisor sembla una mòmia egípcia amb tanta cinta.
1: És reforç estructural aerodinàmic. No en tens de física, tu.
2: I la taca de sota? Això no és aigua, Genaro. Això és sang del cotxe, està morint.
0: S'ajup i suca el dit a la taca i el tasta.
1: Es dents, té cos, és oli del bo. Significa que el motor està ben lubricat. Si no, em perdés, em preocuparia.
3: Poca traça! Poca traça! Que motor, Genaro, el desguàs!
0: I el Genaro obre el capó amb molta traça.
1: Mira quina netedat.
2: Netejat? I aquest núvol de pols? Hi ha una teranyina que connecta la bateria amb el radiador. Aquella aranya té dret a vot i tot. De tant de temps que fa que...
1: És el meu sistema antirrobatori. Qui voldria tocar un motor protegit per una viuda negra?
2: Genaro, sigue seriós. Els frens. L'última cop que vas frenar vam arribar fins a la meitat del pas de vianants.
1: Això és per no gastar les pastilles, Filo. Faig servir el fre motor. Sóc un conductor conscient.
0: A la cua de l'ITB, doncs, hi ha so de molts motors al voltant, olis, fums, nervis... Estan dins del cotxe...

0: suat, Genaro.
1: És la calefacció, que s'ha quedat trabada al màxim.
0: No, és la por. Mira l'inspector, aquell noi jove amb la tauleta digital. Té cara de no haver perdonat ni a la seva mare.
1: Li cauré bé. Li explicaré que aquest cotxe va portar el teu pare al metge quan va néixer el teu germà. Això toca la fibra.
2: Suor! Suor! Dóna-li un pinyó.
0: El lloro té més enteniment que tu. Escolta, si ens girem i marxem... I si ens girem i marxem, diem que ens hem equivocat de carrer.
1: Mai! Un Genaro no retrocedeix mai! Xxt, que s'apropa l'inspector!
3: Bé, se sent per la finestra que un so que va ser com un grinyol insuperable i l'inspector ens diu:
4: bon dia, llums de posició, sisplau.
1: Guaiti, premo el botó i ja estan.
0: Genaro, no s'ha encès res, només s'ha encès la ràdio i sona Manolo Escobar.

0: Senyor, per favor, apagui el lloro i posi els intermitents.
1: El Genaro, desesperat, donant cops al quadre de comandament...
2: Estan una mica mandrosos, avui, inspector. És el fred del matí.
1: De cop, el cotxe fa una explosió d'escapament, pam! I la Filo tapant-se la cara...
3: Ens detindran, Genaro. Ens detindran per atemptat ecològic.
2: Kiko, fes alguna cosa. Digues que tu ets l'enginyer.
4: Cataretes! El cotxe té cataretes. Inútil!
1: Bé, doncs són... A la línia d'inspecció se sent un soroll de les plaques de ferro, on el cotxe vibra per comprovar la suspensió i allò que fa clang, clang, clang, bum.
0: Senyor Genaro, freni. Freni més fort. Més, més. Escolti, està trepitjant el fre.
1: El Genaro ja no pot més. Està suant fins i tot els mitjons.
2: Tinc el peu que m'està travessant el terra, inspector. Estic fent tanta força... que m'han sortit una hèrnia.
3: Genaro, no frenis tant, que sortirà la sabata per sota dels jacis. Mira l'inspector, està escrivint una novel·la a la tauleta de tantes faltes que posa.
4: Falla total! Desastre nuclear! Pobre Genaro!
0: Senyor, surti del vehicle. Tinc males notícies. Bé, de fet, no en tinc cap de bona.
2: No, cap de bona. Què passa, mestre? Una bombeta fosa? Una mica de pressió a les rodes? Això és solucionable amb un cafè i...
0: Senyor, aquest cotxe no és que no passi l'ITB. És que és un perill per a la salut pública. El xassis té més forats que un formatge de grunyera. Les emissions de fum podrien tapar el forat de la capa d'ozó ell sol. I el retrovisor... perquè hi ha un xiclet de maduixa aguantant el vidre.
3: T'ho vaig dir, Genaro, t'ho vaig dir.
2: És un xiclet estructural, inspector, de llarga durada.
0: Ho sento, el veredicte és de negatòria. El cotxe no pot ni sortir d'aquí circulant. He avisat a la premsa del desballestament que tenim aquí al costat. El compactaran ara mateix per seguretat nacional.

ocell de ferro i greix. Vas néixer un dimarts i avui te n'en vas. Ni la cinta americana t'ha salvat el nas. Adéu, ocell de ferro i greix. Vas néixer un dimarts i avui te'n vas. Ni la cinta americana

0: ja no farem més ruïnes.
1: Ai, camí de tornada a casa, el Genaro porta el retrovisor amb el xiclet a la mà, com l'únic record. La Filo camina al seu costat i el Quico va a l'espatlla d'ella.
2: Ai, saps què és el pitjor, Filo? Que m'han cobrat els 45 euros de la inspecció igualment.
3: Mira el costat positiu, Genaro. Ara ja no t'has de preocupar per si s'atura al mig de l'autopista. Ara ja està aturat per sempre. És un cubell de ferro de mig metre quadrat.
4: Cubit! Genaro és un...
3: Cub!
2: Sabeu què us dic? Que demà anirem a veure aquell tot terreny que ven el cosí de l'Andreu. Diu que està com nou. Només té un sorollet quan poses la tercera.
3: Genaro, no n'aprendràs mai. Un de nou...
4: Taxi, taxi, que me canso.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

0: comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redador, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada, quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de, doncs, de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, no noto res, anem a poquet a poquet, Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser, inclús pot ser carbonat càlcic, que també marca, ho senyali per l'aigua. Continuem, mirant aquest cas, a veure si ens tenim de sort, en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
1: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
0: Res, de moment res, res, ni es belluga ni res. Anem pujant, ara, veus, mira, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
1: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
0: Ara han fet la volta, sí. Ara la passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i amunt, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
1: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si, sí. Si això ho mous tu, i després com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
0: Això per mi no té cap explicació perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan va una discussió amb un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així...
1: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
0: Molt bé.
1: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
0: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos... I llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una petita oscil·lació t'apares, la notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, algo t'ha senyalitzat, ho has fet tu, amb les mans.
1: Jo aparentment no.
0: Ho has fet tu? Doncs, no? Pues, bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara. Bueno. No sé.
2: Quatre gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
1: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
2: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers. Tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
3: És un plaer estar aquí per parlar del tema aquest de l'aigua.
1: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
3: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, ha de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
1: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
3: Sí, un dels problemes greus que tenim amb els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
1: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
3: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, que Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
1: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
3: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert tan parcialment en temes de sequera, però vull dir, bé, m'hi he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant, és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguem de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
1: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
3: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys, perquè el microplàstic, clar, l'aigua potable passa molt a més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, o sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius ni té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu, perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic. Pot contenir.
1: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
3: En principi, hi ha els grups d'hidrogeologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és que una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. Si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes... Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat... Amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
1: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
3: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa 3 vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius... Si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després deia tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de beta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, que haguessin hagut de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure... Però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat. S'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que han de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bé, com ho gastem, qui gastem,

0: Del límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
1: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat ha resolt amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua. És a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
2: Quatre gotes.
1: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
3: Hola, bon dia, Gerard.
1: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
3: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
1: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
3: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua. Doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
1: Clar, que és una broma telefònica, potser.
3: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això, com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en una situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ell em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres el vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això, i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, pues igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, efectivament, on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar... És com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
1: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat

0: Perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del Saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
2: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
0: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, o com a mínim el punt de partida, no és del tot favorable.
2: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys, de l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta, Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema. Vindrà molt més ràpid que abans.
0: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
2: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya és un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola. Ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional essencialment és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
0: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
2: Bé, és el que et deia, nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar-les a un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. El cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
0: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
2: Sí, a més és cert perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i l'ATL, no? L'Aigües Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps. Hem de canviar les tècniques de reg, hem de modernitzar canals, eh? I són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu. Parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat diguem, el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
0: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
0: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí al Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea, i us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua, i a vegades és qüestió de fer. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous, i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
4: Home, n'hi trobaríem un que fora intermig. Guaria les criatures que tenien la tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, amb el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podrien donar al nen per curar acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
0: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros, a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà, i que dona inici a la Festa Major Petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
3: Quatre gotes.
0: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema: lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
3: Quatre Gotes,
1: una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dissabte 8 d'agost. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret de Mar amb una inversió de 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. De fet, l'any 2019 es va arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny fins que el Tribunal Superior de Justícia va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudiarà el perllongament de la C-32 com una de les principals alternatives en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista. D'altra banda, Tordera està entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu del lloguer. A partir d'ara, el lloguer de nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jans, ha valorat molt positivament aquesta decisió.
2: Tordera ha estat incorporada pel govern de la Generalitat a la nova declaració de zones de mercat residencial tens. Ha fet una nova incorporació de 53 municipis que encara no formaven part d'aquesta qualificació entre les que es troba Tordera. Reconeix així la pressió existent sobre el mercat de l'habitatge al nostre municipi. Creiem que és un pas molt important per garantir un accés més just i assequible a l'habitatge.
1: Jans ha subratllat que la mesura esdevindrà una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels ingressos de les famílies s'hagin de destinar a pagar l'habitatge, amb l'objectiu que ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
2: Per a moltes famílies de Tordera, això representa una eina per contenir l'escalada dels lloguers i facilitar que una part menor dels seus ingressos s'hagin de destinar a pagar l'habitatge. En definitiva, és una mesura que protegeix el dret a l'habitatge i dona més seguretat als llogaters i treballar perquè ningú hagi de renunciar a viure al seu municipi per culpa dels preus.
1: La declaració de zones tensionades té com a requisits legals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge o que els preus hagin pujat 3 o més punts per sobre de l'IPC en 5 anys. I el Cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment en infants i gent gran. Núria Roura és directora del Cap Tordera.
3: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant pot ser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Cal extremar les precaucions durant les hores de punta de risc situades entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
3: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt. I quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 1. And now for my next number, DJ S. I'd like to return

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicat als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Paret. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

0: Doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir. Però és veritat.
0: Va ser la teva
1: inspiració. Una de les meves grans inspiracions, sí. Però sí, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe amb vinils, és una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells, com

0: una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mix 1, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs, i efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mix 1 al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection.
1: Last night a DJ saved my life.

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983, Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco y Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Oh, uno, dos, uno.

estil de Megamix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, però que era agafar les idees inicials dels Megamix, que editaven DMC, que editava Pet Slackhouse a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-los una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més... amb molta més alegria, no sé si ho explico. Molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? Pel que escoltava aquests treballs.

En Mike Platinas i en Javier Usía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses.

0: anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines, que li agrada. Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... Josep Maria, ets molt dolent, eh? Molt dolent. És molt bona persona perquè el conec fa molts anys, però a vegades ets molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que, els treballs que considero més... no millors, però més innovadors... cadascun al seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer Megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix, de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes d'aquest sampling de repetició de fent melodies de pujar i baixar nota, aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix Nunca meu, i doncs és un estil que va, entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, i que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor, no és una cosa que em molesti, tot el contrari, estic orgullós que sigui així. I després el tercer, que segurament no va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el Isle of Megamix del 2004, que vaig editar amb Blanco Negro al setembre de 2004, que doncs, va ser el primer Megamix de nivell mundial que va inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per fer una idea, i parla l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total, i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs, també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs, va ser un treball bastant innovador, i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants, i que actualment ho estan fent, inclús estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de Fanny, DJ Fanny, i de Tony Postigo. Els tres han seguit per aquest... hi ha altres com Pedro Jiménez, hi ha altra gent també com, per exemple, la Miquel Vítchez, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar amb aquestes harmòniques, amb extensions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004, atenció, fa 22 anys d'això. I sembla que va ser ahir. O sigui que, imagina't.
2: Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Doncs sí, la tarda és record. Nosaltres ens trobem aquí un dimecres més amb el senyor Salvador Romans. Bona de tarda, com estàs?
3: Bona tarda una mica. Bona tarda a tothom.
2: Estem en aquest programa La Tarda és Record, que us acompanyarem tota l'estona fins al punt de les 7 i que us direm, com sempre, us direm que tenim una persona convidada, la vau triar vosaltres. Per tant, no podeu queixar-vos, eh? Tenim cançons de la persona cantant que vau triar femenina i es diu Paloma San Basilio.
3: Eh? Sí, sí. Eh? La Paloma, també... sí. Si era de sant, Basilio o no, o no ho sé.
2: No sé si és santa o si San Basilio l'acompanya sempre, com va actuar, no ho sabem.
3: Perquè n'hi havia una de Paloma que diu, si a tu ventana llega una paloma, trata-la con cariño.
2: Que és mi persona. No la tuya, la mia. Bé, també, doncs, també tenim ja la pregunta per la setmana que ve. Qui vols escoltar la setmana que ve?
3: Això, Nino Bravo o el Manolo García. Aquest Manolo García sembla un jugador de parxís. No l'havia sentit mai.
2: No,
3: Manolo García.
2: Xula, sí.
3: No.
2: Sí, aquest és dels anys 90. Per ahí.
3: Manolo o Manola?
2: Manolo.
3: Manolo. Val.
2: Bé, doncs, comencem a dir les cançons que tenim de la Paloma.
3: Com vulguis. Sí. Que vols que comenci jo?
2: Sí, perquè tu ho saps més.
3: Sí, Luna de miel.
2: Porque me abandones.
3: Cariño mío.
2: Nadie como tú.
3: No llores por mí, Argentina.
2: Sin ti.
3: New York.
2: La fiesta terminó.
3: La hiedra.
2: Piano.
3: Beso a beso, dulcemente.
2: Contigo.
3: Y el día que me quieras, que canta junt amb el Plácido Domingo.
2: Pues, escolta'm...
3: Més maco no pot ser.
2: No pot ser, jo crec que no.
3: Hem
2: de dir que patrocina el restaurant Camí Ral 146 amb una paella completa per dintre.
3: Per dintre d'un.
2: La paella, a dintre hi haurà arròs i peix.
3: Dintre la paella.
2: Dintre la paella, per dues persones. Obren de dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge fan carta.
3: Fan carta.
2: I està obert de les 3 fins a les 4, des de la 1 fins a les 4 de la tarda.
3: Ai, mare.
2: I el telèfon és... Sí. Quin telèfon és?
3: 643-04-42-89.
2: Bueno, doncs... El 0. Jo no sé si és 0 o és el 9 aquest, Encara estem amb el dubte.
3: Sí. I la selecció que els hi has preparat de cançons?
2: Mira, hi ha dues demanades, eh?
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Ja, bueno.
2: Mira,
3: hauré de treure el llàpid i marcar-los, perquè tu, com que tens un canal especial...
2: No, sempre. Tinc la Conxa Piquer,
3: carai,
2: que cantarà Tatuaje.
3: Tatuaje.
2: Que és molt maca, aquesta cançó.
3: Sí, no la conec.
2: Diu, mira mi brazo tatuado.
3: Carai.
2: Con este nombre de mujer.
3: Ara podríem mirar molts de llocs, perquè tothom es tatua...
2: Abans era el braç i prou, eh?
3: Però ara
2: se passen ja. De tatuatge.
3: No ho sé, però...
2: I després tenim el Julito Iglesias.
3: Amb quizás.
2: I la Sílvia Pérez Cruz.
3: Vestida de nit.
2: I és molt maca, també, aquesta cançó.
3: Sí,
2: i aquesta
3: sí.
2: No me l'han demanat. La posarem igualment.
3: Vestida perquè... de nit, què vol dir? Amb el pijama, no?
2: Sí, suposo, clar.
3: Suposo, no?
2: Sí, perquè... O si no, un camisón negro.
3: Molt bé.
2: Algo fosc, no?
3: Algo fosc, no sé. Depèn.
2: O també llumetes com l'arbre de Nadal.
3: Clar, hi ha tant de repertori que...
2: Bé, doncs, si no hi ha trucada, posem ja la primera.
3: Ah, sí que hi ha trucada, sí. Ai, és que escolta, avui...
2: Avui
3: la trucada.
2: Tenim... A veure, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Mira la Maria.
3: Bona tarda.
2: La Maria de mi amor.
4: Digue-li que en Romans que el Cachito era l'autèntic,
2: Molt bé, sí.
3: Ah, i ja t'he escoltat,
2: Sí,
3: no cal que m'ho digui.
2: El punyetero escolta tot, Resaltant-ho el que diguis.
4: Escolta, però si no ho he dit a ningú, com ho saps?
2: Mira, però acabes de dir-ho ara,
3: i tant.
2: I m'ho deies solament a mi.
3: Clar.
2: Però ell estava escoltant.
3: Havies de trucar-lo amb ell, personalment?
2: A mi ja m'ho va dir. M'ho va dir ahir a mi.
3: Està bé.
2: I es van veure amb la Maria.
4: Sí. Vam tenir una cita. Ara que ningú ens sent, eh? No. Bueno, no és el que sembla, eh?
3: No.
4: No és el que parece, eh?
2: No, no parece i plata no és.
3: Sí.
4: Bueno,
3: sí.
4: Per feina?
3: Per feina.
2: Quina voldràs avui?
4: A veure, aquesta de... que canta amb en Plácido Domingo.
3: Sí. Molt bé. El dia que me quieras.
2: El dia que me quieras. Ai, el dia que me quieras. Que maco, eh?
4: Sí.
2: Doncs oh, bueno, maco, si vas esperant que te quiera i no te quiere, molt malament.
3: Ah, clar, mira.
4: Bueno, la dedico a les meves amigues, a la Quimeta Puig, i aquell jove que em vas presentar ahir, que ara no sé com es diu.
2: En Salvador Massó.
4: En Salvador, doncs, també la dedico per en Salvador, eh?
3: Ui!
4: Que ja li vaig dir, eh?
3: Ui!
2: Va ser el dia que me quieres, li vas dir?
4: Sí. Home, mira, no se sap mai.
2: Sí, val més que t'estimin que no t'estimin, eh?
3: Ah, això sempre, això sempre, eh?
4: Bueno, mira, això, noi, no es pot pas triar.
2: No.
3: Va
2: no.
3: Com va.
2: A vegades
4: perquè
2: sí, a vegades...
4: com ens fem grans, fem coses molt mal fetes.
3: No, carai!
2: No, a mi no me miris, eh?
4: No. Bueno, vinga, anem per feina.
2: Anem per feina, Maria. Doncs,
4: i
2: vinga.
4: Que tingueu una bona tarda, que va per vosaltres dos.
2: Ah, ja s'ha dit que encantant vos, el Nino o el Manolo García?
3: Això.
4: Nino Bravo.
2: Vale, d'acord.
3: Doncs vinga.
2: Que vagi bé.
3: Molt bé, Maria. Adéu. Veiem.
2: Ja tenim una altra trucada.
3: Veiem.
2: Hola, bona tarda.
5: Bona nit.
2: Ai, apa. Mare de Déu, ja hi som.
3: Ja hi som.
2: Ja estem a les fosques.
3: Ja està, ja se li han fos els ploms de casa.
2: No encenguis l'espelma si es fonen els ploms.
3: Exacte.
2: Què vol escoltar el senyor Xapallivi de les fosques?
5: Quines teniu? Me'n diu les altres i ja està.
2: Mira, tenim, però ¿por qué me abandones? Porque
3: me abandonaste.
2: Me abandonaste.
5: No, aquesta no te abandono pas jo.
2: Ah, cariño mío.
5: Aquesta.
2: Ah, aquesta sí, sabia que t'agradaria, eh? Cariño mío, va, Xapallí, qui la vols dedicar?
5: A tothom que escolta i Ràdio Tordera i a tota la meva família. I vosaltres dos que tingueu bon programa.
2: Moltes gràcies, Joan.
3: Don Juan.
5: I per la setmana que ve, quines teniu?
2: Qui vols? En Nino Bravo o en Manolo García?
5: Nino Bravo.
2: Oh, avui ja m'ho pensava, eh? No tinc, encara no m'ha dit, eh, Manolo García?
3: És que...
2: Però bueno, us en posaré alguna perquè sapigueu qui és aquest noi.
3: Clar, clar, és que ha sigut tota una sorpresa,
2: una
3: això.
2: Una sorpresa,
3: sí,
2: Manolo
3: sí.
2: García.
3: Carai, noi.
2: Doncs mira que cantava i que segueix cantant, ara ha tornat sí, sí. A llançar un disc. Ara.
3: Estàs musicalment molt enganxat amb el Manolo.
2: Sí. Vinga, Joan, doncs, bona tarda.
5: Va bé.
3: Vinga,
2: adéu.
3: Hola.
2: Hola. Hola. Se sent com un...
6: Hola.
2: Ai, la Quimeta. Ai, avui que tens un eco, que estàs al pati. Sí, diu...
5: Aquí.
3: Quin retruc. Tens un retruc.
5: Que m'escolteu.
3: Sí. Ara sí.
2: Digue-me.
5: Ai, no se sent gaire bé.
2: No se sent gaire bé. Tens un telèfon que és una tartana.
5: No
2: se sent
5: bé.
2: Ara sents bé?
5: Ara sí.
2: Se diu? Sí,
3: digues.
5: Vale.
2: Quina cançó voldràs?
5: La Quimeta.
3: Sí, la Quimeta.
2: La Quimeta Puig. I Turó.
5: Que no se sap gaire guany. Sí, me se diu?
2: Sí.
3: Sí. Sí.
5: Ai, Maria. Quina cançó que ets posat. M'agrada molt en Plaça de Domingo. Bueno... Ja l'escoltaré jo avui, aquella cançó, com se diu, ai, aquella, no llores per mi.
2: No llores per mi, Argentina. Molt bé.
5: Sí.
2: Molt bé.
5: Després voldria, bueno, aquesta la dedico, la Maria.
3: Dedica-me a la mi, eh?
2: A mi també.
5: Eh?
3: Que me la dediquis a mi, que m'agrada molt.
4: Quina?
3: Aquesta, No llores por mi Argentina.
4: Ai, sí, és molt maca.
3: Ai, quin far de plorar.
4: Llavors també vull dedicar-la a la Clàudia Ferrer, per ell, seu marit, i per tota la seva família. Per vosaltres dos, que tingueu un programa.
3: Ok.
4: I una bona salut. Escoltem-me. Puc demanar una altra?
2: Sí. Digues, digues.
4: Luna de miel.
2: Luna de miel, molt bé.
4: Ai, vale?
3: Vale, vale.
4: Jo la voto aquella on... Bueno, m'ha preguntat qui vol votar. Niño Bravo.
2: El Niño Bravo.
3: Claro.
4: Vale. Oh,
2: molt bé.
3: Molt bé, Quimeta.
4: Bona tarda.
2: Bona tarda, Quimeta.
3: Adéu, Quimeta.
2: No se sent gens bé.
3: Adéu. Adéu.
2: Sembla el telèfon de la Maria Cinta, també.
3: Sí, una mica, sí, sí.
2: Bé, podem posar una cançó ja o no?
3: Tu dices.
2: Mira, primer de tot posarem una cançó que nada menys l'acaba de dir la Quimeta Puig i se l'havia demanat la Mercè García, que és La Luna de Miel, cantada per Paloma San Basilio i que... Ja tenim trucada.
3: Saps que abans estaves a col i aixecaven el dit?
2: Sí.
3: I bueno,
2: que
3: ara...
2: Sí, rei.
3: Una trucada.
2: Bona tarda, de qui parlo?
6: Bona tarda.
2: Hombre,
3: ui.
2: Tenim... Qui diries que és? L'Enric.
3: Quina veu més? En Joan.
2: L'Enric. Enric Clopés.
3: Enric Clopés?
2: Sí.
6: Sí, senyor.
3: Caram, l'Enric Clopés, quina veu de tenor.
2: De barito, no,
3: sí, sí.
2: No, tenor, no?
3: Potent.
2: Molt potent.
6: Sí, ja.
2: Què, ja has escoltat les cançons que tenim?
6: Sí, però del segon que... Sí. D'allò, qui tens?
2: Tinc la Conxa Piquera amb Tatuaje, Julio Iglesias, Quizás, Quizás, Quizás, i la Sílvia Pérez Cruz, Vestida de nit.
6: Per
3: des
6: de la Sílvia Cruz.
3: Mira.
2: Vinga, veus? Així m'agrada. Així podem escoltar-la. Que és molt maca, ja us agradarà, ja ho veureu. Sí. Com jo dic que és maca, ja està.
3: I tant.
2: Ningú pot portar la contrària.
6: I tant.
2: Qui vas dedicar, Enric?
6: Bueno, Jaume Jovita, Maria Àngels en francès, Fina Tatà, que fa dies que no la sento.
2: No la sentim. Per mi que ha anat a berenejar, estiuejar.
6: Ben fet. Per ella i en Francesc, i Antonio Cuenca, i la Joana Barrera, i la Núria, que està aquí, que avui t'escolta.
2: Oh, molt bé, Núria. Així m'agrada, eh? Un dia és un dia.
3: Home.
6: Sí, un dia. Vale.
3: Molt bé.
2: Bona tarda.
3: Adéu.
2: Adéu. Vagi bé. Bé, doncs ara sí.
3: No.
2: No, ara no?
3: No, perquè tenim publi i s'acumula la feina. Publi,
2: però no ha aixecat el dit, eh?
3: No, perquè amb el publi no es pot aixecar el dit, no?
2: Tu mateix.
7: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors. Tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.

0: Bé, hem començat bé, no?
1: Sí.
0: Canta molt bé.
1: Té ritme. Oh, i la Paloma canta molt bé. Doncs ha tingut tants de premis, pobreta.
0: Sí?
1: Sí.
0: N'has llegit algun?
1: Té ella premis llatins.
0: Ah.
1: Ja t'ho explicaré després.
0: Després m'expliques, eh?
1: Com tinguem un lapsus.
0: Sí.
1: Sí, perquè gràcies. Ara deus voler posar alguna...
0: Alguna altra.
1: No?
0: Ara tinc una altra demanada que... Sí. L'ha demanat en Salvador Massó, per en Jaume i la Julita, per en Joan i la Roser, per la Maria Àngels.
1: Ai, i en Francesc. Què ha demanat aquest senyor ara?
0: I també, doncs, aquesta cançó.
1: Quina? És
0: No llores por mi Argentina.
1: També, sí. Que l'ha demanat la Quimeta.
0: També me l'ha demanat la Quimeta Puig i també me l'ha demanat en Francesc Llopart.
1: També.
0: O sigui que aquesta cançó està molt demanada.
1: Ostres, és que No llores por mi, és que és, doncs, és una passada, eh? Dura 5 minuts, eh? No,
0: doncs aquests 5 tu? Minuts seran relaxants... Fantàstics.
1: I ja per pensar, eh?
0: Molt, per pensar.
1: Doncs vinga.
0: Vinga, anem-hi.

0: Ai, que s'ha parat.
1: No, la paro jo, perquè tenim trucades i s'haurien d'esperar molt de rato.
0: No, perquè hagi 5 minuts. Va, doncs vinga, trucada. Hola, bona tarda.
2: Hola, bon dia. Bona tarda.
1: Hola, ah, la Quima. Imagina't si fem esperar la Quima 5 minuts.
0: Tenia un comet vermell, la Quima.
2: Mira, bueno, mira, jo vull demanar la cançó, aquesta, la leyenda, de... De qui és aquesta, la...
0: La Hiedra.
1: La Hiedra.
2: Leyenda.
0: No, Hiedra.
2: La
0: Hiedra.
2: La Hiedra. Ah, bueno, no sé què deia la Hiedra. Sí que és la Hiedra.
1: La Hiedra.
2: Sí. Sí. Vale. Sí, la Hiedra. I la dic a tothom que escolta la tarda, record. Bueno, i aquí deu dir per la setmana que ve, a Manolo García.
0: Sí. Sí. Tu el coneixies?
2: No, i l'altre qui és?
0: En Nino Bravo.
2: Ah, doncs mira, jo
1: vull
2: a Manolo García.
1: Mira, ho veu? Apa.
0: Molt bé.
2: Que és tan antic, que és que també convé sentir les cançons antigues
0: d'abans.
2: Clar
0: que sí.
2: I tant. 1998.
0: Home, jo, tant que bravo, sí. Ja teniu temps de sentir-ho un altre dia. I he posat tanta
2: bueno,
0: fe.
2: Bueno, a veure si s'anima algú i la demana.
0: Això. De moment ja té un vot.
1: Ja. Yeah.
2: Vale, aquest és el meu, eh? Bueno, a veure si acertarem. Bueno, doncs mira, aquesta, la Hiedra, per tots vosaltres i que esteu aquí... I per la tarda,
1: d'acord?
2: Adéu.
1: Molt bé, adéu, Quima, adéu. Som-hi amb la...
0: Ara sí, ara anirem amb
1: aquesta... No llores por mi, Argentina.
0: No ploris per mi, Argentina, sisplau.

0: Que bonica, eh?
1: Molt.
0: La història d'Argentina té que
1: ui,
0: ser...
1: Ui, és tot apassionant, això. Sí, doncs bé, tenim 3 minuts i pico de temps, perquè a les 6 hi ha l'informatiu.
0: Sí, doncs què podem escoltar? Podem escoltar...
1: Una de curta.
0: La Concha Piquer deu ser curta, no? Tatuaje?
1: Ai, tatuaje. 3 minuts.
0: Va, vinga.
1: Doncs tatuaje, ja
0: vinga,
1: està.
0: Vinga, l'ha demanat aquí en Salvador Massó per dedicar-li a tota l'audiència en general. Vinga, tatuaje. Concha Piquer.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Escoltem la regidora d'Habitatge, Jennifer Rejansa.
2: Molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa prèviament a l'aplec del dia 15 d'agost. El taller serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot. Escoltem a Mercè Torrelles, responsable de l'Arxiu.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. Escoltem a Sergio Alonso, director tècnic de club.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de dos semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: La tarda és record.
7: ¿Cómo lo sabe que la tarde es record, Salvador?
8: Ah, porque hace mucho.
7: Bé, doncs anem per a més cançons. Hem acabat d'escoltar aquesta Conxa Piquera amb el tatuatge. Al final ha estat una mica escarderís perquè tenia que entrar en informatius, però ara tornarem a escoltar la Paloma San Basilio amb una altra cançó que ens ha demanat l'Àngel Droc per amar-me, seguir les seves amigues, com cada setmana, i ha demanat Nadie como tú.
8: Mira, la tenia aquí a punt, perquè,
7: sí?
8: Mira, m'ho he pensat.
7: Veus?
8: Bé, clar, nadie como tú.
7: Nadie como tú, Marc, para siempre.
8: Sí.
7: Vale.
8: Bé, doncs, tenim una trucada. A veure,
7: ah, mira,
8: doncs,
7: també deu ser Marc.
8: Clar.
7: Si jugui a algú.
8: Au.
7: Hola, bona tarda. Veus com sí? És en Marc.
8: Sí, segur.
7: Aquesta tarda mitja hora contestar-nos.
8: Sí.
7: Hola, Marc.
8: O la Cinta.
7: Maria Cinta. No se sent, torna a marcar.
8: Clar.
7: No se sent res.
8: Hem de penjar, perquè,
7: pengem,
8: clar.
7: Pengem.
9: Jo sóc...
7: Ara, ara. Ara. Ah, no, però mira, és el Montserrat de Sant Pere.
9: Jo no sóc ni no sóc ni el Marc ni la Cinta.
7: Home, no et sentíem. No et sentíem, sí. T'has de posar la cantonada de Castella. Has de sortir,
9: sí, no,
7: eh?
9: Sí que... Estic aquí a l'habitació.
7: Ah, bé, Montserrat, quina cançó vas escoltar?
9: Un de les paraules de Sant Basilio, però les esquines que estaven ja les han posat, no sé quines altres teniu ara.
7: Ara mira, queda Beso a beso dulcemente. És molt maca, aquesta.
9: Va, doncs posa aquesta, va.
8: A veure. Engresques el personal, tu, eh?
7: Engresco el personal jo sempre. Sí. Aquí la vas dedicar, va. Montse.
9: Per vosaltres dos, que demanci l'alegria i per tothom els escolti la ràdio.
8: Molt bé, doncs.
7: Gràcies, i te la dedico a tu, especialment.
9: Bona tarda.
8: Adéu, adéu.
7: Ara sí que l'hem sentida, eh? Molt bé, molt bé. Doncs ara sí que podem posar... La cançó que he dit, que ja no me'n recordo, com a tu, no hi ha nadie com a tu, sí. Per en Marc,
8: mira, per ara Àngels. Tu ha desaparegut.
7: Ara li ha desaparegut.
8: Com pot ser, nadie com a tu?
7: Nadie com a tu, eres capaç de fer desaparecer i aparecer.
8: Bé, tenim encara una hora de programa,
7: sí.
8: I mentre es van trucant, saps?
7: Ah, mira, i se'n van. Van i venen com les golondrines, que diuen, hi ha una cançó que diu.
8: Deu ser el Marc.
7: En Marc, segur. Home, Marc. Marc, que bé, home.
8: Bé, doncs,
7: va,
8: nadie como tú.
7: Gràcies.
8: Ja està.
7: Com tu tampoc, eh? Nadie como tú.

0: Era un duet, sí, m'ha fet un susto sentir aquella veu tan fina. Diu, pobre Julio Iglesias, com li ha quedat la veu a fer-se gran, eh?
1: A fer-se gran, passen tantes coses. Veus quin tango més maco?
0: Sí.
1: Ah, i doncs què et pensaves?
0: Així m'agrada, eh? Que hi hagi música de fons. Amb nosaltres em donem la veu.
1: Sí.
0: Música de fons, sí. Veu? Ah, en off, no?
1: Sí, en off.
0: A veure, posem una altra de les cançons. En Chapallí ens havia demanat, en Joan Chapallí, Cariño Mío, per tota la seva família.
1: Cariño
0: I
1: Mío.
0: I per nosaltres també. Cariño Mío, ostres.
1: Cariño Mío,
0: ens estima
1: ¿dónde
0: molt,
1: estás?
0: Joan Chapallí.
1: Que no te veo.
0: Sempre ens ha estimat, però com
1: contigo,
0: ara...
1: Contigo, contigo, contigo...
0: Contigo no estoy, contigo estaré.
1: Nova York, Nova York...
0: Ah, després posarem també aquesta.
1: Doncs bé, són les 18:19. Bé, 18, tenim 19. Temps de tot, eh?
0: Mare de Déu.
1: I he fet un poema en 3 dies,
0: sí?
1: En 2 dies, en un dia.
0: Ah.
1: En un dia.
0: Sí.
1: Perquè la Maria ens va dir, ai, és que no es diu mai t'estimo, saps?
0: Ah, sí, a veure.
1: I he fet un poema molt profund,
0: sí,
1: que al final acaba dient...
0: T'estimo.
1: Algo més, eh?
0: Encara més?
1: Algo més, però no ho diré avui, eh? No, no, no, que va, no, que va. Va. Ui, ui.
0: Ara, primer posem
1: el Cariño Mío.
0: El Cariño Mío.
1: Clar, home.
0: Endavant.

0: Bé, doncs estem en viu i en directe amb el programa La Tarda Record.
1: Ben viu, ben viu.
0: Ben viu. I, clar, hem de fer una altra cançó que tenim aquí.
1: L'has de fer o l'hem de posar? Perquè si l'has de fer en tenim per estona, eh?
0: Oh, jo puc fer-les en un moment, les cançons,
1: sí?
0: També.
1: Fes-me'n una, sisplau.
0: Vols que te'n faci una? A veure, aniríem per una altra cançó que es diu... que l'ha demanat la Quima de Canet, La Hiedra.
1: Clar, La Hiedra.
0: A tots.
1: Vamos con La Hiedra.
0: Con La Hiedra,
1: Sí.
0: Que la Quima de Canet ens l'ha dedicat a tots els de Ràdio Tordera.
1: M'agrada molt a mi La Hiedra, eh?
0: Molt bé, doncs, a veure què passa.
1: S'enfila per les parets.
0: Sí, en els castells i tot això. Sí. En Dràcula, no?, principalment.
1: En Dràcula, castell. També?
0: Dràcula, sort en tenia per poder s'enganxar amb La Hiedra.
1: Però si volava, oi, Dràcula?
0: No, bueno, volava, però es fotia cada tostarrada.
1: Vinga, amb La Hiedra.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: se'n diu In the Mood.
1: Ah, In the Mood.
0: Sí, en forma.
1: En forma, estàs en forma, jo també. Pues entonces pondremos más canciones. Mira, ara posarem aquesta cançó que diu El dia que me quieras.
0: No que, que no l'hem posat, ja.
1: No, home, que és per la Maria. Pobre.
0: Ai, no, el dia que me quieras.
1: No, no t'estimarà pas, la Maria. Ai, si vas a aquest pas.
0: Quin lapsus.
1: La Maria la dedicava a la Quimeta i a les amigues i també... La Mercè García me va dir que també li agradava aquesta cançó.
0: Home, és que...
1: Posarem...
0: Cantant a duo amb en Plàcido.
1: Cantant a duo amb en Plàcido, domingo serà, bueno... Ja cal que presteu atenció, perquè això no ho escoltareu mai més a Ràdio Tordera.
0: El que m'agradava molt era l'Alberto Claus. L'Alfredo Claus.
1: L'Alfredo Claus.
0: No, l'Alberto
1: Claus.
0: L'Alberto Claus.
1: Pobre home, aquell va fer la família no sé què era, no?
0: No sé.
1: Una pel·lícula molt
0: doncs sola. Vinga, quan tu me diguis, engego. Si has presentat a tothom amb,
1: sí, sí.
0: amb El dia que me quieras.
1: Sí, tothom.
0: Sí? Doncs vinga.

0: Ni l'embalat de Tordera tindria una actuació com aquesta.
1: L'embalat no sonaria tan bé, eh?
0: No, perquè ja...
1: Aquesta paloma Cecília San Basilio Martínez.
0: Tot això es deia?
1: Tot això. Va néixer el 1950, eh?
0: Ah, oh, més jove que jo.
1: 75.
0: Ostres!
1: Poder... Va ser el 22 de novembre. Muita. Per tant... En farà 76...
0: Aquest novembre.
1: Aquest novembre. Ah, més jove que tu.
0: M'haurem de felicitar.
1: Home.
0: Sí. Un any sí. Menys que jo, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: No pot ser, eh?
1: Sí.
0: Que me passin així, d'aquesta manera, les coses. Les
1: coses, mira, ara tens una trucada per poder...
0: Ah, mira. Hola, bona tarda.
2: Hola, bones tardes.
0: Ui. Ah, guaita, l'Enric.
1: Ui.
0: Que és l'Enric.
2: Sí!
0: Ah, sí. Ja t'he conegut, eh?
1: El millor del món!
2: Que sí. Vas a escalar una sardana!
0: Una sardana no, a aquesta hora no n'hi han de sardanes.
2: No, te vas a dedicar a la menjana, tu!
0: Ah, me vas dedicar una sardana i només dius fins ara, eh?
1: Clar, imagina't.
0: Ostres, i el Salvador tampoc hi era.
1: No, perquè jo hi vaig diumenge.
0: Jo també, no, jo diumenge no hi
1: tu
0: serem.
1: Tu no, jo sí. No.
0: Ara no hi
2: què
0: serem.
2: Què és Salvador?
0: En Salvador serà diumenge. Li dediques una, de part meva.
1: Ah, això.
2: Sí.
1: Molt bé. Ja se'n recordarà, ja.
0: Quina cançó vols, Enric?
2: Li vull dir que... Una amb el mossèn Peric.
0: Sí.
2: Una als voluntaris que ja se'n van d'aquest any.
0: Sí.
2: I una a nosaltres els posem mail, que sou els millors, locutors.
0: Gràcies.
1: Ai, molt bé,
0: això m'agrada, que m'ho diguin sempre. Mira, vols que posem New York, New York?
1: Ostres, ara pensava, hem de posar aquesta, eh?
0: Que sí, New York.
1: Sí, New York, New York.
0: Què et sembla?
2: Molt bé.
0: New York, eh? Canta la Paloma San Basilio, si no s'hi apunta el water pel mig.
2: Sí. Molt bé.
0: Teníem aquí aquest duet amb Plácido Domingo i ella. Vale, doncs ja ens l'has dedicat a nosaltres, i algú més?
2: Ja, man... Jo
0: amb
2: en
0: Lluís
2: i
0: la
2: Benita.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs nosaltres també t'ho dediquem a tu, eh?
1: Sí.
2: Gràcies. I el menys és que veu
1: molt bé, vinga.
0: Fins diumenge.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu,
0: que vagi bé. Adéu. Bé, doncs ara hem dit que posaríem...
1: Què? Què posaríem?
0: La Sílvia Cruz, Pérez Cruz.
1: Que no m'has dit una altra cosa.
0: Ah, una altra cosa t'he dit.
1: Ah, no sé. Vestida de nit?
0: Vestida de nit, m'agrada molt.
1: En Clapés.
0: Va demanar l'Enric Clapés, sí, veus com ho saps?
1: Home, ah. tu ho has dit, no?
0: Sílvia Pérez Cruz canta...
1: Vestida de nit.
0: Vestida de nit.
1: Ara sabrem si
0: ai,
1: és...
0: Ai, però no ens han dit tu, ara ja no preguntem ni qui volen, si volen a Nino Bravo ni si volen a Manolo. Hem fallat en aquí.
1: Ara veurem, ara...
0: La llista de la gent que es contesta per internet.
1: Sí, contesteu per internet, sí. Digueu-nos-ho, eh?
0: No, Facebook de Ràdio Tordera, hi ha la pregunta posada.
1: Digueu-nos-ho.
0: A veure.
1: I si, sí. Si algú ens ho diu, recitaré el començament del poema.
0: Ostres, i eh? Si algú...
1: Només el començament,
0: només,
1: eh?
0: I només ho ha de dir un.
1: Ah.
0: I són tres o quatre, què?
1: Ah, noi.
0: L'has de llegir-la tota?
1: No. Doncs... Posem aquesta, Joan.
0: Sí, vinga.
1: I després,
0: de nit,
1: després anirem a publi.
0: A tota l'audiència en general, perquè a mi m'agrada molt. I m'agrada escoltar-la. I com que m'agrada escoltar-la, doncs, ho farem ara.
1: Doncs vinga.
0: Endavant.

0: detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera. Sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
1: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hora que t'escolta.
4: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
5: Estoy sufriendo por
4: a través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
6: No, espi, perquè us sapigueu, la tarda, record que està arribant quasi bé als minuts finals, però sí, encara tenim temps d'escoltar dues cançons.
7: Vols dir?
6: Sí, t'ho vull dir.
7: Doncs quina, New York, New York?
6: New York, New York, ens l'ha demanat en Lluís d'Olot i també la volem dedicar especialment que ens faci una exhibició la Maria Dolors Oliveres, que va millorant mica en mica.
7: Oh! Felicitats i que continuï millorant.
6: Clar que sí.
7: Dolors Oliveres
6: tu,
7: i també l'Enric.
6: I l'Enric també l'hem afegit, que l'ha dedicat,
7: i l'ha dedicat també a la Dolors.
6: I també l'ha dedicat també
7: a la Maria Dolors Oliveres.
6: A mossèn Peric.
7: Ah, mossèn Peric també.
6: També, sí, sí. Molt bé, doncs, així és que l'Enric...
7: Es deu haver fet gran, mossèn Peric, perquè fa molts anys que el sento nomenar.
6: Sí, sí, és una persona. A més, és molt alt.
7: Molt.
6: S'ha fet gran. I és molt alt.
7: Molt alt, no s'han congit.
6: No s'han congit gens, cap n'hi ha que s'encongeixen, però ell no.
7: Doncs vinga, New York, New York.
6: Endavant.

0: situació ja...
1: Però encara es queda una cançó de la Paloma Sant Basili per posar.
2: Molt bé, ens queden 9 minuts, doncs, escassos.
1: Mira, beso, beso dulcemente, que ens ha demanat la Montse des de Sant Pere, i també hi hem afegit en el Marc Massaguer, perquè això és molt romàntic, ell vol canciones romàntiques d'amor. Sí. Doncs què vols més que això? Beso, beso dulcemente.
2: Acabarà a 56.
1: A l'home Sant Basili, farem el sorteig després,
2: pres,
1: no?
2: El sorteig.
1: Sí, i ens anirem.
2: Ens anirem.
1: Cap més remei.
2: Cap més remei.
1: Fins el divendres que ve. I veurem qui
2: hi divendres que ve, ai, mare de
1: dimecres. Dimecres, que no me deixes dir res. No me deixes equivocar ni una vegada, eh?
2: Home, no enganyis el personal.
1: Oh, mira, poder sí que ens diran que fem divendres. És que molta gent que li agrada aquest programa.
2: Sí.
1: I llavors...
2: Clar, a mi no m'ho diuen, t'ho diuen a tu, eh?
1: No, doncs pues mira, me diuen que tu fos molt bé i fem un tàndem molt bo.
2: Ah, som un tàndem, sí. Com aquelles bicicletes que van dos.
1: Això, que van dos.
2: Vinga.
1: Ah, que
2: Beso, beso dulcemente.
1: Endavant.

0: Paloma infiel, farem el sorteig, no?
1: Ai, Paloma infiel.
0: Quiero irme con él.
1: Ah, sí, lo decía Juan Manuel.
0: También. Mira, som 16 persones les que entren avui en el sorteig d'aquesta paella plena, arròs i peix.
1: Plena d'il·lusió. Doncs jo, si haig de dir un número, jo,
0: tu, esclar.
1: Doncs la meitat avui, el 8.
0: El 8. Doncs has donat la sort a l'Àngels Droc. És la que anirà a menjar aquesta paella amb qui vulgui. No podem dir res més.
1: No, no, nosaltres mutisí.
0: Molt contents que li hagi sortit afortunada. I això, que nosaltres ens despedim amb una cançó molt bonica.
1: Bueno, és
0: la
1: que va anar... És la que va anar a Eurovisió el 1984.
0: El festival de l'Eurovisió.
1: Sí.
0: I la Paloma Samacilio va quedar a quin lloc? Setè, vuitè, has dit? Ara ens hem perdut.
1: Tretzè o catorzè, eh?
0: No tant.
1: No sé, a veure...
0: No, era menys, eh?
1: No, deixa-m'ho consultar, home. Va treure 36 vots.
0: Només?
1: I va quedar 14.
0: 14, bueno.
1: 14 posició, 36 punts.
0: Doncs nosaltres hi donarem
1: més. United Kingdom, one point.
0: One point. La fiesta terminó.
1: Doncs adéu-siau.
0: Adéu-siau, amics, fins dijous que ve. I tindrem en Nino Bravo, eh?
1: Fins però, dimecres que ve, no dijous.
0: Ah, quina mania, què m'ha passat? No, és que jo avui en dijous me'n vaig a viatge.
1: I, clar, no, ja. Vinga, adéu-siau.
0: Adéu.
1: Que sigueu feliços.
0: I mengeu nissos.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Bona nit a tothom. Avui tenim l'honor, el privilegi de portar al Rockmasters una de les bandes més icòniques, conegudes, reputades, respectades i escoltades de tota la història. Els protagonistes d'avui són del Regne Unit. És una banda virtuosa, experimental, icona del rock simfònic, del rock progressiu, psicodèlic, espacial. És una de les bandes que més discos ha venut al llarg de la seva trajectòria arreu del món. La banda en qüestió es va començar a gestar a l'any 1965. Com totes les bandes de l'època, solien tocar en clubs underground de Londres. Un gran percentatge dels seus temes van ser i segueixen sent temes bandera allà on sigui. Tothom els coneix i els respecta. Estem parlant de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Wright, estem parlant de, com no, Pink Floyd. Pink Floyd, aquesta fusió de noms de Pink Anderson i Floyd Cancel, dos músics de blues que Syd Barrett que admirava. Aquests universitaris de l'època ens faran posar la pell de gallina des del minut 1 fins al final del Rockmasters d'avui. Així és que, doncs, no perdem més temps i comencem la festa. Començarem escoltant Comfortably Numb, un tema que parla de les dificultats de la vida, parla de les condicions humanes, etc.

0: Counselly Nam. Ells són els protagonistes d'avui d'aquest Rockmasters. Ells són Pink Floyd. Un dels temes bandera. Bueno, ja us ho he dit abans, eh? Per mi em sembla que de temes bandera quasi bé són tots els temes de la banda, d'aquesta formació britànica. El següent tema ens parla de lo corrupte que pot arribar a ser el diner. La cançó idolatra i critica alhora la forma en què el diner distorsiona el seny, distorsiona el sentit comú. Ve a dir que el diner és com l'arrel de tot el mal. Qui en té, lluita per tenir-ne més. I qui no té, lluita per poder-ne aconseguir. Estem parlant, com no, de la cançó famosa, coneguda, Money.
1: Cent 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.
1: Tarragona m'esborrona, consentir em fa patir.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: La música sinfònica, sacra i de cambra és la protagonista a Grans Mestres. Grans Mestres, gaudeix-los els matins de dissabte a Ràdio Tordera. Grans Mestres, amb Arseni García.
1: Set punt u FM.